en què de l'ànima morta vas deixar-me amb les mans buides, en perdre la teva imatge em va enfonsar l'enyorança i vaig perdre l'esperança, creia que no tornaries.

0: la.
1: Ep, sentiu.
2: Sí, noi, la cercavila.
3: Ja si farem tard pel ball.
4: Obri, sisplau, mestressa, que marxem.
1: Adéu, adéu.
5: Adéu.

demanes per què jo no em sento capaç, jo no tinc el que tens, jo no et puc explicar el que em passa per dins.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Sant Pere dels Forcats, 93.1.
2: Somewhere over the rainbow, way up

barris més podrits

una fulla en els teus cabells.

0: A Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
1: Radio Arrels.
2: A passar 95.

Fernando Pessoa va desar les ulleres i es va dormir. I els que escrivien per ell van deixar-lo sol, finalment tot sol. I així la pluja obliqua de Lisboa el va abandonar i finalment va parar de fingir els fulls, de fer mal als fulls. I va plegar d'emmascarar-se darrere de tants noms, oblidant Ofèlia per buscar un sentit que no hi és. I al final demanar-li excusa si t'he deixat anar de les mans.

va construir un univers delirant, sense amor, on totes les coses estan cansades d'existir.

sent dolor. I va oblidar que el misteri dels estels no pertany a l'or. I es va enfonsar en la pena d'aquell brillar inútil, d'aquell brillar llunyà. I va entendre tard que en aquell aroma de tabaqueria hi havia més vida que en tota la seva poesia.

l'Orient, cosí rus d'un amor del luent, canti la cançó per midus, que les foies d'aus en el vent.

d'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: No el puc pas oblidar. Jo necessito

aquell dia, perquè vull, perquè tinc ganes que plogués. Sortir allà de casa, perquè vull, perquè tinc ganes que sortís.

Perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Fem viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure'l. Després vam parlar perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món perquè vull,

perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure amb gent preciosa perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella perquè vull, perquè

Dius que què? Que qui? Però quan? I com? Com? De quina manera? En sèrio? Però per què? No m'enredes, eh?

0: és per si les mosques fas, mosques de color.
1: I dius que...
2: Tururiraire.
1: Vols dir tant? No m'ho crec, eh? És impossible. I tota! Passis, home, fora cosa de locos.

0: taques molt negres
1: i com ens mosquegen les balconyateres. Són puntets de color volant disparats per l'habitació, fronzents minijets, minidarts armats amb fibló. Ai!
2: Però, i tu? Vaja, quina besada. Uf, doncs clar. Ves? Què volia?
1: Alça, Manela.
2: No exageris tampoc, eh?
1: Cada quan? Després d'aquí?
2: I per sempre.

puc fer una cançó. Recordo quan vas arribar. Amb el misteri del senzill

palla dels teus dits pares omplir els meus acords amb cada nota del teu nom.

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: 100% en català.

0: L'estiu 100% en català.
1: A Ràdio Arrels.
2: Bona nit, caragol, ix del teu bressol i ves a fer mil toms que esglan el món. I sí que és de retorn, caragol, quan el sol recomenci el seu vol. Bona nit, caragol, lluny del teu bressol, tindràs les estrelles per navegar i trobaràs companys, caragol, com el laci do re mi fa sol. Lol la perdi prou, lo si per si piou, lo do per dormir, lo re pel camí, lo mi per qui vol, lo fa si fa sol. Bona nit, caragol, lluny del teu bressol, hi ha una música sense fi. Si el teu cos vol el món, caragol, per ballar cal posar el peu pel sol.

0: una nit caragol i un del teu bressol. Tindràs les estrelles per navegar i trobaràs companys caragol com a l'àcido revifasol. L'olla per di prou, lo sí per si piou, lo to per dormir, lo re pel camí, lo mi per qui vol, lo fa si fa sol.
1: Una hora 100% en català.
2: Ràdio Arrels.

0: Avui arribem al darrer capítol de la categoria musical, un episodi que tanca la selecció del jurat i en què coneixerem l'última sardana finalista que arribarà a la gran final dels Premis Preludi. Tres noves propostes, tres maneres d'entendre la sardana i una sola finalista, perquè al tamborí el jurat escolta, analitza i valora les sardanes seleccionades. Aprofito, doncs, per saludar-los a tots ells. Què tal, Antoni?
1: Bé, bon dia a tothom.
0: Xavier, bon dia.
2: Bon dia a tots.
0: Francesc, benvingut.
3: Bon dia, gràcies.
0: Abans de presentar les tres sardanes d'avui, recordem els que ens escolteu des de casa, des del cotxe, des de la dutxa o qualsevol dels llocs des d'on ho feu, que la selecció de sardanes ha estat duta a terme pel jurat que tenim avui aquí a la taula. I sense entrar encara en detalls, què us ha cridat especialment l'atenció de les obres que escoltarem avui? Xavier, tu mateix.
2: Bé, doncs jo crec que en la línia de tot el que hem estat veient fins ara, no? Vull dir, són obres d'una gran qualitat, totes elles. Han passat el procés de meditació individual de cadascú, que a més el vam consensuar, vam estar una bona estona parlant sobre elles. Algunes van ser més difícils que altres de fer-les caure cap a un costat o cap a l'altre, no? Però sens dubte el nivell és realment de primera categoria.
0: Doncs bé, en aquest sentit, jo també us agraeixo personalment aquesta tasca de fer el filtre, la selecció, l'anàlisi i tot plegat. Avui qui seleccionarà o qui ens parlarà, vaja, de les tres sardanes escollides és en Francesc. Quina és la primera sardana que tenim per avui?
3: La primera sardana és Quan no es troben les paraules i és del Joan Droguet.
0: Joan Droguet, nascut a Centelles l'any 1977.
3: A veure, és una sardana que a mi m'ha sorprès. Jo coneixia quatre o cinc sardanes del Joan. Eren sardanes molt ben escrites, però eren sardanes, diguéssim, que tenien el cliché habitual de la sardana ben escrita, amb concessió per als balladors, amb les fórmules més o menys força ben estructurades, el salt petit, el fort de baix, totes aquestes coses. Aquesta sardana, no, en absolut. És una sardana que ell dedica al Josep Antoni Sánchez, just quan, per qüestions de salut, el Josep Anton ha de deixar la seva cadira històrica de tenora de la Cobla Sant Jordi, no? Suposo que el títol, Quan no es troben les paraules, fa referència a que si no ha trobat les paraules, ha trobat la música. I aleshores escriu una sardana molt intimista. Una sardana que podríem dir, aquí ja a l'ocubro, diguéssim, que juga una mica amb la sonoritat que ens donava Ricard Lamot i amb la rítmica que ens donava Rafael Ferrer, que era un geni en aquest sentit. I després, a l'escriure jo això, vaig pensar Lamot i Rafael Ferrer probablement siguin compositors molt estimats per el Josep Antoni Sánchez, precisament. I vés a saber, jo ara aquí m'estic fent la història, vés a saber si això sí, ha sigut d'una manera expressa o igual farem com va explicar l'anècdota de Ravel, que ara aquí el Joan m'està dient, doncs noi, no això. Però vaja, fa ell mateix, ens diu en el títol, que els curs són aquesta meravella tranquil·la, molt plàcida, però que a més té una rítmica molt poc habitual, com ens donava sempre el mestre Rafael Ferrer, que en això era un geni. Els llargs, ell mateix ens diu que fa una referència a la sardana Vells Amics del Joaquim Serra. Concretament, hi ha un passatge molt bonic, que és un duet de tenores, la preparació del cant és un duet de tenores, i ell diu que em fa referència. No sé si és perquè la sardana aquesta, Vells Amics, el Joaquim Serra la va dedicar als seus amics, a la seva cobla, a la Cobla Barcelona, i, per tant, és una mica el que potser pensa el Joan, no?, que li està dedicant aquesta sardana a un vell amic, com és el Josep Antoni Sánchez, i amb la pena, podríem dir, de que hagi hagut de deixar el que és la cobla de la seva vida. Una relació d'amistat entre companys, una relació que ha volgut plasmar en partitura. És una sardana sense concessions, clarament de concert, emocional, expressiva i sorprenent, podria dir, d'estructura i de concepció. D'estructura perquè, sí, podem arribar a intuir un cant de tenor, però la sardana va fluint una mica, jo crec, d'una manera absolutament natural, sense haver de caure en cap tipus de parany formal. I, a més, a la interpretació que tenim, a la partitura no hi posa res, però a la interpretació que tenim, la cobla l'interpreta sense cop final, la qual cosa és un recurs, jo crec que molt bonic, quan, com és el cas, la sardana acaba de manera absolutament plàcida i tranquil·la i sense res més que això, no?
0: És habitual, això? És una raresa, no?
3: És una raresa, però sí que és veritat que hi ha alguns compositors que ho esmenten, sense cop final, és a dir, que volen implícitament això, i després és una tria dels directors, de tant en tant, no? De dir, aquesta sardana... Hi ha sardanes que el cop final és una mena de punt final evident, perquè el cop final, si no es diu el contrari, sol ser un cop a dalt fort, però hi ha sardanes que, clar, si estàs amb una delicadesa extrema i ho acabes, el cop final és com una patacada a l'esquena que dius no cal. Pots triar per fer un cop final tranquil o simplement no fer-lo, com és aquest cas.
0: Molt bé, doncs gràcies, Francesc, per aquesta anàlisi. Ens endinsem en aquesta peculiar sardana que té tants matisos i tantes singularitats. A veure si les podreu descobrir. Això és Quan no es troben les paraules, de Joan Druguet.

0: sense cop final. Que hi ha una sardana que a mi adoro, que és la remembrança, que tampoc... Remembrança, un cop final, allò destrueixes tot aquest misteri que té quan la tenora se va cap a baix.
1: Però és que moltes vegades, fins i tot, no hi ha les notes escrites per saber quin cop final has de fer. Te l'has d'inventar. Perquè l'últim compàs, potser només hi ha una nota que s'acaba, i dius, i ara el cop final normalment es fa repetint les notes que han deixat l'últim acord. Però si no hi ha acord...
2: És el cas de la remembrança.
1: Si el fas, és que te l'has d'inventar.
0: Sí, sí, és una sardana veritablement extraordinària i el cop final te la destrueix.
2: Sí. Doncs en aquest cas, jo tiraria més per la versió sense cop.
3: Queda dit. Ja ho sabeu, si teniu intenció d'interpretar-la. Respecteu aquesta aura.
0: Molt, sobretot perquè tu has fet una descripció, Francesc, sobre el... Hi ha moltes coses que amb paraules no es poden dir. Que la música se'n va directament als sentiments. En canvi, les paraules, les has de, a partir de les paraules, t'has de fer aquests sentiments. La música té aquest poder extraordinari que moltes vegades saps per què una frase et pot comoure de tal manera que et pot fer venir les llàgrimes d'una manera extraordinària simplement perquè te'n va directament als sentiments. I això ho veiem també tant en el tema de la música, que tant pot ser en una sardana com en una pròpia cançó popular. També. No hi ha... Jo diria que en el nostre... En el nostre camp popular, si agafem l'Amades, no veiem cap cançó popular catalana, ni dansa, per exemple, que hi hagi un punt de vulgaritat. Però hi ha cançons, el mateix Testament d'Amèlia, o el Cant dels ocells. Què hi vols posar-hi aquí? La música, ja tu estàs dient tot. I el Pau Casals en sabia molt de trobar aquests petits misteris que trobem, per exemple, en el camp popular. Perdó, m'he anat cap a un altre cantó, però vol dir que moltes vegades el cop final et pot destruir aquest misteri que t'ha arribat a tu al fons de l'ànima.
3: Doncs, en efecte, aquesta sardana, quan no es troben les paraules de Joan Druguet, ens embolcalla en un misteri inexplicable. Seguim, Francesc. La segona sardana seleccionada d'avui, quina és?
2: La segona sardana és Besllum, del Ferran Carballido.
3: Ferran Carballido, nascut a Barcelona l'any 1983. Què ens en pots dir d'aquesta sardana?
2: Bé, a veure, el Ferran és un personatge, és un personatge fantàstic que jo li he sentit coses, podríem dir que molt allunyades entre si. Mm-hmm. I aquesta sardana és una sardana també que ens demostra una mica aquest univers, aquest món que el Ferran té, no? D'entrada, ens posa una dedicatòria o una mena de subtítol que diu Brots de claror en un entorn incert.
3: Carai.
2: Jo no hi he volgut entrar aquí, però estaria bé que ens ho expliqués. Brots de claror...
3: És com un subtítol, dius?
2: És un subtítol, sí, sí. Mm-hmm. Sí, sí, una dedicatòria o alguna cosa d'aquestes. Bé, la sardana comença amb una cèl·lula rítmica. Aquesta cèl·lula rítmica més o menys la va desenvolupant, sobretot durant els curs. Té l'encert, per exemple, de desplaçar-la. Desplaçar-la vol dir que la cèl·lula rítmica, el que inicialment pot ser una part forta, al desplaçar-la es converteix en una part dèbil, i això fa que la cèl·lula sigui la mateixa, però que soni radicalment diferent. Explora la tenora d'una manera virtuosística, fins i tot, en el sentit de registre, és a dir, en un moment determinat ens surt la tenora amb una nota aguda, aquelles notes de tenora tan expressives, no? I aleshores ens fa com una baixada a buscar el greu, és a dir, fa un crit, potser, un crit d'alguna manera. Ja sabem que la tenora en aquest aspecte és perfecte, és genial per expressar aquest tipus de qüestions, aquest tipus de sentiments o el que sigui. En tot cas, és una bona referència. L'entrada dels llargs és molt bonica,

0: És una entrada, podríem qualificar-la de clàssica, com a concepte, però que, malgrat que l'harmonia seria clàssica, al damunt hi posa el que nosaltres anomenem les tensions, no? És a dir, notes afegides dels acords que li donen un color especial, que fa que tingui aquest toc genuïnament segle XXI, per entendre'ns, no? Moviments contrapuntístics, és a dir, de pregunta-resposta, que donen un diàleg, donen un recorregut, que ens porta directament a un cant de tenora molt bonic, molt bonic. Un cant de tenora que verdaderament és aquell altre vessant del Ferran que de cop i volta et surt, després d'estar batallant amb circumstàncies, et surt amb un cant de tenora molt bonic, que va parar a un salt de tibles, també podríem qualificar-lo de ballador, fins i tot, i que, seguint l'estructura habitual, porta a un fort de baix, a un final en el qual tenim una mica l'estructura habitual de la melodia a les fustes i les contres, que diguem nosaltres, és a dir, la melodia contrapuntística, la melodia de tornada en els metalls, és un final habitual. I aquí arribem a un punt que a mi em sorprèn. A mi em sorprèn, jo haig de parlar amb ell i li haig de preguntar. Que és que la sardana està tot ella en una tonalitat i de cop i volta, als 8 darrers compassos, baixa de tonalitat i acaba amb un altre to.
1: Carai, és curiós.
0: Molt curiós. Seria, si res més, no sorprenent. Jo no sé si m'acaba de convèncer, però és curiós perquè podria haver continuat tranquil·lament en la tonalitat en què estava, però no ho fa. I aleshores, ja ho veureu quan ho escolteu, queda una sonoritat que dius, què ha passat? No? Que dius, igual és la tonalitat per tornar a dalt als llargs. No.
1: Tampoc.
0: La tonalitat per tornar als curts, que ho ha preparat per quan la sardana faci els de capos i tot això. No. És sorprenent, si res més no. Bueno, és Ferran Carballido en estat pur.
1: Molt bé, doncs procedim a escoltar-lo i a intentar detectar tots aquests elements que ens detallava en Francesc. Això és Besllum, de Ferran Carballido.

0: és curiós.
1: Doncs aquest era el fragment final de la sardana Besllum de Ferran Carballedó. Xavier, com has vist aquest final?
2: Bueno, estic totalment d'acord.
1: I la sardana
2: en general. Si més no, és curiós. Però no em sembla... no ho interpreto com... és la curiositat que ha dit ell que tenia de saber el per què, no? Però això, en el fons, és crear una tensió en l'últim moment. És a dir, tu no resols en el lloc on tothom s'espera que aniràs a parar. Llavors aquí el compositor fa un gir, volem dir, pensaves que acabaria aquí? Sorpresa, aquí, et deixo amb tensió.
1: Intentant lligar-t'ho amb el subtítol que tenia l'obra.
3: Jo què sé,
2: quin era el subtítol? Ens ho recordes?
3: Brots de claror en un entorn incert.
2: Bé, doncs no em sembla, no em sembla tampoc...
1: Re major...
2: Sí, és un brot de claror, en el fons. Si estem en do menor, mi bemoll, tot bemoll i tot, exacte. I de sobte puges a dos sostinguts, a mi em sembla que és un rampell de claror molt... Sí. A l'últim moment, allò, si la luz al final del túnel...
3: Si res més no, és un rampell, això està clar.
4: No sabràs exactament.
2: No en tenim ni idea.
4: No sabrem exactament.
2: Són especulacions, evidentment.
4: Per on t'anava? Però on volia anar, no ho sabrem.
2: Però són pistes, o sigui, la gràcia de les obres d'art, no?, és que ens incentivin al pensar el per què les coses passen. I a vegades, nosaltres quan agafem l'obra d'un compositor, que és el cas, que és una persona que sap el que fa, doncs quan passa una cosa, com que sabem que no ha estat casual, el que ens motiva és a pensar el per què, no? És a dir, és que tinc ganes de parlar amb ell, no? Perquè tu pots fer les teves elucubracions, però... quan parles amb ell, si tens ocasió de parlar-hi, perquè no hi tenim aquesta ocasió, no tenim compositors que ja són morts, i no sabem per què ho han fet, però en canvi ens motiven a pensar, i això jo penso que és molt interessant.
1: Doncs tanquem les audicions d'avui amb la tercera sardana. Francesc, quina és la sardana seleccionada?
3: Doncs mira, és la sardana Conflent, de l'Agustí Delgado, que, com a curiositat, tot sigui dit, l'Agustí Delgado és el pare del Martí Delgado, que va ser el guanyador del primer podcast que vam fer.
1: I tant que sí.
3: Sí.
1: En la categoria musical jove.
3: Ah, exactament. Aquesta sardana prové del curs de composició que es va fer ara fa un parell d'anys, em sembla, el que era la Bienal Jesús Ventura, a la qual el Xavier crec que també hi era, no? Sí, el curs de composició.
2: El curs de composició, sí.
3: Que van fer l'ESMUC.
2: Sí, sí, sí.
3: Sí. I aquesta sardana és un dels... una de les mostres, doncs, que van sortir d'aquest curs. I una sardana que, per tant, es va estrenar en el marc del concert que es va fer en posterioritat, no? Es va fer un concert de totes les obres que sortien dels alumnes que es havia fet aquest curs. Val. És una sardana ben escrita. L'Agustí és un... és un músic clàssic, podríem dir, amb el regust de buscar la dissonància, però una sardana de característiques clàssiques. És curiós, els curs, sobretot, tenen com un cert caràcter marcial perquè la trompeta es converteix en la protagonista més important de tot això i, a més, amb uns tocs molt d'aquestes característiques. Algun recurs de música de color, com volguent de tant en tant sortir de la tradicionalitat, però acaba sempre amb el discurs clàssic. Rítmicament també és ben treballat, en el sentit de que hi ha com una mena de ritme, com de marxa, una cosa així curiosa. Després entrem en el cant de tenor, que curiosament està en una altra tonalitat, que no és la tonalitat de la sardana. Això és un efecte curiós, si res més no, perquè normalment el cant de tenor sol ser l'aglutinador general de l'obra i, per tant, sol definir la tonalitat. En aquest cas no, és una altra tonalitat. I l'acaba amb força... amb el discurs habitual del fort de baix protagonitzat per les melodies de les fustes i els contres en els metalls. En aquest sentit seria habitual. També un bon treball de trompeta, en aquest cas, en la part final, buscant aquells tocs també marcials, podríem dir, que es busca. I, en definitiva, confeccionant una sardana molt correcta, una sardana molt, molt ben escrita i una sardana doncs, que jo crec que defineix bastant bé el tarannà de l'Agustí.
1: Doncs moltes gràcies, Francesc. Un cop analitzada la sardana Conflent, l'escoltem, aquesta obra d'Agustí Delgado.

0: acabem d'escoltar Conflent d'Agustí Delgado. Antoni, què t'ha semblat?
1: Bé, sí, sí, és una sardana que està ben estructurada, està molt bé. No, una sardana, de tota manera, que no hi ha cap pretensió d'aportar, per exemple, grans innovacions, però en canvi sí que té l'atractiu de sardana ben escrita, ben feta, i al mateix temps de que en fi, que es fa escoltar, i també és una sardana perfectament per ballar.
0: I tant. Algun comentari, Xavier, sobre aquesta sardana?
2: No, la sardana també, totalment d'acord, és una sardana ben posada. Clar, diguéssim, jo sóc dels que m'agrada el risc, no? Llavors és una poca arriscada en aquest sentit, vull dir, això s'ha d'admetre. Però bé, dins de l'àmbit de l'escriptura que estem comentant, és una sardana molt, molt, molt ben escrita, sí senyor.
0: Molt bé, doncs seguim endavant.
3: La copla en un minut.
0: A la copla en un minut descobrim avui l'instrument més agut de la secció de metall, de so brillant i amb una gran capacitat de projecció. Dins la copla combina funcions melòdiques amb un paper clar de reforç rítmic i harmònic. Parlem, òbviament, de les trompetes. El Termcat defineix la trompeta com un instrument aeròfon del grup del metall amb broquet, que consisteix en un llarg tub cilíndric metàl·lic comunament encorbat dues vegades, amb embocadura en forma de copa, proveït de claus o pistons i terminat en pavelló. Escoltem-ne tot seguit un breu fragment. A la copla normalment hi ha dues trompetes, però en algunes formacions n'hi trobem tres. A què es deu aquesta diferència? Què canvia quan s'hi afegeix una tercera trompeta, Francesc?
4: A veure, anem per parts. Les coples que tenen tres trompetes és una herència, podríem dir, de quan les coples dels anys 40, 30, 40, es van reconvertir en coples orquestres. És a dir, la copla neix a finals del segle XIX, es consolida a inicis del segle XX, es consolida d'una forma molt ràpida i d'una manera bastant forta, bastant brutal en aquest sentit, però en un moment determinat, als anys 30, això que estem dient, més o menys, arriba amb molta força l'impuls de les big bands americanes. L'impuls del jazz, l'impuls de tota aquesta secció que ja havia començat anys enrere als Estats Units, però que aquí arriba doncs quan arriba, no? En aquest aspecte, les coples que fins aleshores feien ballar la gent i les feien ballar no solament amb sardanes, sinó els feien ballar a la festa major amb polques, amb valsos, amb mazurques, amb xotis, amb tot això, veuen que la gent vol canviar. La gent escolta la ràdio i està escoltant, doncs, les melodies aquestes que arriben americanes. I aleshores es produeix, en determinades coples, un procés de transformació. De forma que els instrumentistes de canya, tiples i tenores, aprenen o agafen ràpidament un saxo, i els instrumentistes de fiscorn agafen els trombons de vares i munten, a la seva manera, una espècie de big band, en la qual comencen a doblar la feina de copla, a combinar la feina de copla i orquestra. Clar, aquelles big bands tenien quatre trompetes, tenien quatre trombons, tenien cinc saxos, aquí no arriben a tant, però veuen clar que la tercera trompeta és com bastant imprescindible. Fins i tot, els dos fiscorns que agafen els dos trombons de vares, bueno, dos trombons ja tiren, però hi ha el trombó de pistons que es pot convertir també en tercer trombó de vares, però la tercera trompeta és bastant imprescindible i aleshores l'afegeixen, la inclouen en la plantilla de músics. Clar, aquest tercer trompeta que toca les peces de Glenn Miller, posem pel cas, en la copla ha de tocar alguna cosa. I aleshores és quan s'afegeix aquesta tercera trompeta. Val? Jo no en soc partidari, crec que la copla és per dos trompetes, però jo he estat en una copla on sempre hi ha hagut tercer trompeta, i per tant aquest tercer trompeta l'aprofites. L'aprofites bàsicament per moltes coses. L'aprofites perquè el primer trompeta descansi, sobretot, clar, i en conseqüència això, però després també hi ha compositors que, com que sap que la principal de la Bisbal té tres trompetes, escriuen directament per tres trompetes i ja escriuen coses amb tres trompetes. Fins i tot en el seu moment hi havia tres trompetes, dos trombons de pistons i els dos fiscorns que feien la formació de cobla de 13. Val? Però...
0: No va fer fortuna aquesta formació.
4: Sí, sí que va fer fortuna perquè inicialment hi havia la cobla que per mi és idònia, que és la cobla de dos. Dos tibles, dos tenores, dos trompetes, dos trombons i dos fiscorns. I flabiol i contrabaix.
1: Val? Curiosament, tantes sardanes que he vist, partitures de Toldrà i altres, que posen cornetins.
4: Cornetins, sí.
1: Cornetins i en si bemoll.
4: Sí.
1: La tradició és escriure en si bemoll.
4: Sí, sí.
1: Les trompetes o cornetins.
4: Però, esclar, això aquí, aproximadament als anys 30, ja va canviar i van passar directament a les trompetes per herència de la música americana.
1: Però encara s'ha continuat. Jo no sé si tu escrius les trompetes en do o en si bemoll.
4: En si bemoll.
1: Jo també. Sí, sí. Sí, continuem aquesta tradició quan, de tota manera, jo quan escric altres coses, trompetes en do.
4: Sí, sí, sí. Bueno, la trompeta sinfònica amb do o amb si bemoll, no?
1: Sí, bueno, trompeta, aquesta sinfònica. Quan agafes, per exemple, partitures de tants altres compositors, inclús del mateix Debussy, Lamer, posa trompetes en fa, i tants compositors. Bruckner, Brahms, també, trompetes en fa.
4: Però vaja, si la pregunta és què canvia quan s'hi afegeix una tercera trompeta, jo crec que no canvia massa res, si no és que el compositor pensa específicament...
0: Si és una obra feta i ja escrita instrumentada.
4: Per treure partit de la tercera trompeta.
0: Molt bé, doncs passem a l'interludi.
3: L'interludi.
0: Abans de desvetllar la sardana finalista, obrim l'interludi. Avui ho farem llegint unes paraules que continuen sent sorprenentment actuals. Paraules de Juli Garreta. Les meves sardanes es poden ballar. És la qualitat més bona que tenen. Ara que, com he dit, s'han de ballar. No permeten jeroglífics d'opeus ni disbaures. Ballar quietament tal com ha de ballar-se la sardana. No és a Barcelona solament on he sentit dir que les meves sardanes són per a concert. És innegable que jo hi dono una estructura simfònica, però és una modalitat que no altera per res la dansa. Cal educar el sardanista. Cal dir-li que la sardana no és una dansa per acròbates, sinó que ha d'ésser, que és, malgrat la incomprensió de molts, una dansa de seny, d'aquest seny racial del qual ens enorgullim cada dia. No en dono la culpa de l'estat actual de la sardana exclusivament al sardanista. Bona part ens pertoca a molts compositors, que, enlluernats per l'èxit fàcil, s'han lliurat arraconant escrúpols a la tasca immoral de posar llenya al foc. També les cobles hi són enfangades. El remei d'aquest mal, al meu entendre, es troba en els concerts. Procureu que els sardanistes hi assisteixin. Aleshores, sabran el que és ballar sense moure les cames. Cadascú, interiorment, seguirà el ritme, que es sentirà més net, més incisiu. Després, a la ballada, aquelles mateixes sardanes que haurà escoltat en el concert seran dansades amb seriositat i goig alhora. Paraules de Juli Garreta. Després de sentir el mestre Garreta, té sentit encara parlar de sardanes de plaça i sardanes de concert? Què en penseu?
2: A veure, jo crec que aquí entra en joc una qüestió del que són els instints, no? Mm-hmm. Si nosaltres som persones, però en el fons també som animals, i tenim uns instints. Llavors...
0: Què diu el teu instint, Xavier?
2: L'instint, el que em refereixo és que l'educació d'una persona, al fons, consisteix en controlar aquests instints. Mm-hmm. Llavors...
0: La doma social.
2: La doma, eh? Avui hem sortit diverses vegades en aquests posts, els cavalls, les domes, tot això. Doncs, sí, és a vegades, en segons quin context, tu et pots deixar portar per aquests instints i no passa res, i en altres te'ls has d'aguantar més, segons en el lloc on estiguis. Llavors, la dansa, entra dins d'això, hi ha unes coses que tens un ritme molt clar, molt punyent, et toca aquest instint molt bàsic, no? I llavors et fa vibrar d'una manera que tu et pots deixar portar, no? Això que una rave, com es diu, una...
0: Sí,
2: no?
0: Una rave.
2: Bum, bum, bum, tots allà, tots ballant així. És un instint molt, molt bàsic que et deixes portar per aquesta pulsació tan elemental, però que en certs moments està molt bé de deixar-se portar per aquestes coses. Llavors, però hi ha altres moments que jo penso que ens hem de moderar una mica i hem de començar a trobar un equilibri entre el que és escoltar, entre el que és deixar-se portar per aquest instint rítmic que ens surt de forma natural, no? Llavors, doncs, aquí entra una mica el joc aquest de la sardana, no? Que el compositor pot decantar la balança cap a provocar aquest instint més elemental, més bàsic, o ser una mica més subtil, no? I el dansaire és el mateix, no? És a dir, a veure, avui, si tinc ganes de saltar i fer el boig, no sé què, doncs va estar molt bé tenir una sardana que et faci botar i que tingui un ritme molt clar i exacte, però bé, també deixa't portar una miqueta també per algun moment intentar dansar una cosa més subtil i deixar-te fer vibrar-te una mica més endins del teu cos i no tan superficial, intentar dansar d'una manera més subtil, no? Llavors, jo crec que aquestes sardanes que busquen això, doncs sintonitzen amb les persones que també busquen això. Llavors, no sé, jo crec que la nostra feina també és, com a compositors, és crear tot un ventall de possibilitats que tu puguis deixar-te portar en cada moment de la teva vida, en cada moment de la teva, del teu dia, fins i tot, no? Deixar-te portar per una cosa o per una altra, no?
1: Però és que jo crec, de tota manera, que el mateix Garreta, quan escriu La Pedregada, per exemple, que és una sardana que té molt de moviment, també és una sardana que mou i promou també reaccions internes, jo crec, eh?
2: I tant.
1: Però també, ja, no solament aquesta, però crec que a Garreta no li agradava Dalt les Gavarres. Em sembla que era una sardana que ell no li agradava, però en canvi és una sardana esplendorosa. Però què podem dir també de Llicorella? Que és un esclat de llum i de sol. Vol dir que moltes vegades no cal ser vulgar per ser joiós, i de poder ballar d'una manera a cor obert. No cal que tinguem la seriositat, aquesta cosa tan de nissaga purament catalana, que es preserven tantes coses que sembla que no han de sortir. Però jo crec, de tota manera, jo crec, per exemple, que compositors que van tenir el do de la melodia sense saber ben bé com fer-ho, però jo no conec una sardana, per exemple, inclús de Vicenç Bou, que sigui una sardana vulgar. Creus? No ho sé, què hi creieu vosaltres? O abans hem parlat, en algun altre moment, d'en Puigferrer. Caram, coneixíem el personatge. Puigferrer era un home, diguem-ne, tot i ser un pintor, diguem-ne, industrial i així, però era un home que veies que tenia ell mateix, tenia una classe natural extraordinària. Però això també estan a les seves sardanes. Jo crec que una sardana joiosa, que ja n'hi ha, no cal que siguin vulgars. I joiosa vol dir també, caram, també tots nosaltres podem ser molt joiosos i no moure'ns dintre de la vulgaritat.
0: Tu, Francesc, què et penses d'aquesta dicotomia entre sardanes de concert i de plaça?
4: Jo crec que el text aquest que acabes de llegir és com bastant demolidor, eh? És a dir...
0: No són paraules meves, són paraules de Juli Garreta.
4: Ja, però és...
2: No tenia pèls a la llengua.
4: És tan i tan actual, sí, com la vida mateixa. No. Les sardanes de plaça, les sardanes de concert, anem a veure. Tot depèn de... És a dir, potser sí, cada cosa té el seu entorn. Hi ha sardanes, evidentment, que són més de plaça, però si una sardana està escrita per pensar en la plaça, és que ja no té la categoria del concert i, per tant, ja no funciona, jo crec.
1: Totalment d'acord amb això, Francesc.
4: Ja no funciona.
2: Però jo crec que no està renyida... O sigui, la qualitat musical... La qualitat musical és una cosa. I la funcionalitat de la música n'és una altra. És a dir, evidentment tu estàs encursetat per una sèrie de coses que no pots... Si tu vols fer una sardana de plaça, no? Ha de tenir un contingut que és el que dèiem, no? Que faci ballar d'una manera... més que sigui més rítmica, etc. O sigui, ha de tenir unes característiques que ajudin a que es pugui ballar, perquè si difons el ritme o fins i tot el treus totalment, clar, si fas una sardana totalment melòdica només, sense cap mena de ritme, el que està ballant, almenys no sap on te posar
1: no,
2: el peu.
1: No, però la sardana ha de tenir ritme, naturalment.
2: Clar, sí. Bueno, però si estàs demanant que tingui ritme, sí, però si anem a l'extrem, tu podies fer una sardana que jugués amb trencar el ritme, fins i tot de fent-se apagar la gent quan balla. Jo tinc sardana, o sigui, l'última sardana de Sitzània juga justament amb això, és a dir, vaig ficant el ritme de sardana a trencant-lo, fent-lo sortir, o sigui, allà, si algú intenta ballar, li costarà molt. No dic que no es pugui, li costarà molt. Llavors, perquè estic jugant contra, justament, aquest ball, i segueix sent una sardana. Segueix sent una sardana. El que passa és que és una sardana de concert, perquè no la pots treure a una plaça. Però això no vol dir que tingui ni més ni menys qualitat que una altra sardana que tingui el ritme més clar.
1: Però Toldrà, sempre quan va escriure les seves sardanes, pensava en que eren sardanes per ballar. Per ballar, també... Doncs abans hem parlat també Joaquim Serra. També ha sortit Remembrança. Ja sabem que és una altra mena de sardana. Però, aviam, hi ha sardanes de també de Quimet Serra que són sardanes per ballar i no es toquen tant per ballar. S'han acostumat els dansaires ja a buscar un tipus d'estètica...
4: Un cliché.
1: O, diguem-ne, que, escolta, han malmès el propi origen de la sardana. I això, nosaltres també, de la nostra manera, en el nostre petit gra de sorra, hem de mirar de preservar aquesta qualitat, que s'ha anat, el carro s'ha anat pel pedregar.
0: Bé, ja sentiu que és un tema interessant, sucós, i del qual podríem estar parlant dues hores, però tenim el temps que tenim i hem de crear el tram final del tamborí.
3: La tria del jurat.
0: I ara sí, arriba el moment de conèixer l'última sardana finalista de la categoria musical dels Premis Preludi. Antoni, tu seràs qui ens desvetllarà quina és la sardana escollida per aquesta selecció d'aquestes tres que teníem.
1: Quan no es troben les paraules, de Joan Druguet.
0: Doncs enhorabona a Joan Druguet i també, naturalment, a Ferran Carballido i Agustí Delgado per les sardanes que han presentat, totes elles de gran nivell. Nosaltres tanquem el capítol d'avui del tamborí escoltant novament Quan no es troben les paraules de Joan Druguet, tercera finalista de la categoria musical dels Premis Preludi.

Avui ho deixem aquí. Recordeu que podreu seguir l'actualitat dels Premis Preludi al web premispreludi.cat, a Instagram, Facebook i a X. Jo sóc l'Arnau Tordera i això ha estat El Tamborí, el podcast dels Premis Preludi. Fins aviat.

0: Radio Arrels, a Salelles, 95.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 8.
0: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Era més bonic el meu país.
4: Des del 1981, Ràdio Arrels s'ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. Aquesta setmana volem fer un homenatge a Llorenç Planes, recentment desaparegut, un pensador i polític important en la història del catalanisme polític dels darrers 50 anys a Catalunya Nord. L'any 74 publicava el petit llibre de Catalunya Nord, escrit conjuntament amb Montserrat Biosca, la seva esposa. És a partir d'aquest llibre que es comença a imposar la designació de Catalunya Nord per aquestes comarques nord-catalanes. Llorenç Planes va ser sempre disponible per aquesta ràdio, que sovint va recollir les seves reflexions. Maig 1991. El Consell Constitucional francès recusa la noció de poble cors per ser contrària al principi d'indivisibilitat de la República, al mateix temps que confirma la legitimitat d'una organització específica per Còrsega. Aquest és el tema que en aquell moment comentava Llorenç Planes.
5: Bon dia. Amb la decisió del Consell Constitucional francès de declarar inconstitucional la noció de poble cors en el preàmbul de l'Estatut Particular de Còrsega, s'acaba doncs la polèmica sobre el tema entre socialistes i oposició. Aquesta decisió satisfarà tots els jacobins de França, no solament els de dreta, que han aprofitat l'ocasió per tostar sobre els socialistes, sinó també la gran majoria de socialistes incapaços d'evolucionar al ritme de la societat mundial. El Consell Constitucional, de fet, no ha fet altra cosa que llegir la Constitució francesa. Efectivament, aquest text parla únicament d'un poble francès i diu molt bé que la sobirania nacional pertany al poble francès i no pot pertànyer a cap secció d'aquest poble. Tota autonomia, per petita que sigui, queda doncs exclosa. El cas és ben diferent en altres constitucions i, per exemple, en l'espanyola, que pretén ella que un dels seus objectius és protegir tots els espanyols i pobles d'Espanya en l'exercici dels drets humans, les seves cultures i tradicions, llengües i institucions. Sent ben lluny actualment d'aquella època on consideraven com a retrògrada la Constitució i les lleis de l'estat veí. En tot cas, el judici del Consell Constitucional mostra, doncs, que la Constitució francesa no pot permetre gaire més poders regionals que els que s'han concedit fins ara. És a dir, que l'estat francès queda en una situació de bloqueig i és incapaç d'assumir l'evolució que veiem dibuixar-se dintre d'Europa i dins el món. A l'interior d'Europa, primer, constatem cada dia més que el dinamisme regional va lligat amb la capacitat de la regió concernida de potenciar una personalitat pròpia i de gaudir d'una autonomia que li concedeixi un pressupost important. El sistema francès té com a resultat que davant d'una regió amb una personalitat pròpia i una àmplia autonomia com Catalunya s'enfronten regions sense personalitat com Midi-Pirenei, l'entorn de Toulouse, o Languedoc-Roussillon, l'entorn de Montpellier, que tenen possibilitats financeres, és a dir, un pressupost, 40 o 60 cops més petits que el de Catalunya. la lògica jurídica de refusar de parlar de poble cors va lligada a aquesta lògica econòmica i administrativa de guardar totes les possibilitats financeres al nivell de l'Estat i de crear regions totalment desafavorides davant les regions dels estats veïns.
4: Maig 1991, Llorenç Planes, com a cronista d'opinió d'aquesta ràdio, comentava la decisió del Consell Constitucional francès de declarar inconstitucional la noció de poble cors. Llorenç Planes va morir el desembre 2016, als 71 anys.
0: Radio Arrels, a Font Romeu, 93.1.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: El gat i el pardal, llegit per mi mateixa, Paula Escudero. Això passava fa molt de temps en el País dels Contes. Doncs mite aquí que una vegada hi havia una família de gats. Era una família nombrosa, amb molts gatets i moltes gatetes. I això fa que un dia la mare gata va dir al més gran dels seus fills: «Fill meu, ja ets prou gran per anar pel món a buscar-te la vida. El teu pare i jo passem tot el dia caçant per donar-vos de menjar. Però ara tu ets gran i te pots espavilar sol». «Ai, ai, mareta, però com sabré el que cal fer? Jo no en sé de caçar». «Doncs, fillet meu, n'hauràs d'aprendre i veuràs com hi arribaràs». «Apa, un petonet i adiu». El pobre gat se'n va anar pel món, doncs, però amb moltes ganes de plorar. I per no mirar enrere, se va posar a córrer. I al cap de poc va veure que el món era bonic al voltant seu. I es va posar a saltar i a jugar amb els insectes que li venien a fer pessigolles al nas. Durant tot el matí es va divertir d'aquesta manera. Però cap al migdia va notar una sensació estranya a l'estómac. Tenia fam. «Ara pla, ara sí que m'hauré de buscar el dinar». Va espiar al seu voltant i va veure damunt d'una branca un pardal. Més ben dit, un pardalet. «Que petit», va pensar. «Però val millor un pardalet que res». Se va apropar sense fer soroll i amb un tres i no res va agafar el petit pardal. Se l'anava a menjar quan va sentir el pardalet que li deia: «Ep, què fas ara? No t'has rentat les mans! Ets un maleducat! Renta't les mans abans de menjar-me!» El gat va veure que el pardalet tenia raó i el va deixar anar el temps d'anar-se a rentar les mans. I què us penseu que va fer l'ocellet? Doncs sí, va fugir a les ajudeu-me tan amunt com va poder. I el gatet es va quedar sense dinar i amb una fam terrible. A llavontes li va semblar que oïa un soroll molt a prop seu. Un sorollet, un poc com un xiu-xiueig. Va espiar ben bé i va veure uns ratolins que reien. I se'n reien d'ell perquè s'havia deixat enganyar per l'ocell. Això no li va agradar gens. I es va enfadar. I tot bufant i esbufegant, intentava atrapar els ratolins, però no va poder. Els ratolins van córrer a amagar-se i ell es va quedar sense dinar i totalment descoratjat. «Me sembla que aquesta vida no val per mi», va pensar. «M'hauré d'espavilar d'una altra manera». Li va tornar al cap que els pares, quan seien a la vora del foc, explicaven que allà on vivien els humans, els gats, sovint podien trobar menjar sense haver de caçar. I que ho tenien tot fet i pastat, com aquest qui diu. Va decidir, tot seguit, que això era el que li calia. Se va posar en camí cap al lloc on li semblava que vivien els humans i al cap de moltes i moltes hores de caminar i totalment afamat, va veure una casa. Se va apropar a poc a poc. Hom sap pas mai, però tampoc podia anar gaire de pressa, de tan cansat que estava.
1: «Meu, meu, sóc un pobre gat tot sol i afamat. Meu, meu, si us plau, ajudeu-me».
0: Va veure com s'obria la porta i entre cansament i por no sabia què anava a passar ara. Doncs van sortir dos mainatges que tot seguit el van agafar a braços i li van fer moltes manyagues.
1: «Pobre gat, d'on vens tan cansat? I com tremoles? No tinguis por, nosaltres no te farem cap mal. I per començar te donarem de menjar, que fas cara de tenir molta fam».
0: Això era exactament el que volia sentir el nostre gatet. I se va deixar agafar i portar dintre de casa. I s'hi va quedar i encara s'hi deu estar. I sabeu què? Doncs que en aquella casa ningú mai li va demanar que s'arrentés les mans abans de menjar. I catacric, catacrac, el gat s'ha espavilat i el nostre conte s'ha acabat.
2: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.
3: Ràdio Arrels.
4: A Sauto i Fetges, 93.1.
5: Your face and I try to make your face. and I try to make you warm, cause

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda,
1: Ràdio Arrels.
2: La revista de la setmana.
1: Amb Pasqual Tirac.
3: Ja ha arribat l'hora d'acollir la Judit Càlix, la directora de la revista Cuina, com cada mes, per fer una ullada sobre el sumari del moment. Bon dia, Judit.
4: Bon dia.
3: Es veu que heu pogut imprimir la revista sense problema, eh?
4: Sí, aquest número, sí, sí. Si la mireu, si la guaiteu, doncs veureu que hi ha una plata doncs, d'arròs negre.
3: Amb tinta.
4: Amb tinta, exacte, que nosaltres li diem arròs negre perquè és negre per la tinta. Vull dir que hi ha gent que també hi posa tinta artificial, però nosaltres estem parlant de la tinta natural, la tinta dels cefalòpodes, no? que és tant ja sigui de sípia com de calamar, doncs, però és que és capaç de transformar doncs, el color d'un plat en molt poca quantitat. No? I està molt, és un ingredient molt arrelat a la tradició doncs, marinera de casa nostra, perquè li aporta doncs, sabor, a més de color, li aporta molt de sabor. Doncs hem fet així un reportatge super, jo trobo molt interessant, perquè la tinta no és un ingredient que s'hagi estudiat tampoc molt, perquè és secundari, evidentment, però bé, és, al final la tinta, dius, els pops, alguns pops també en tenen, però està formada per melanina i altres substàncies residuals, i com sabreu, doncs, les sípies i els calamars doncs, la fan servir, doncs, l'amagatzemen doncs, una mica per defensar-se doncs, dels seus depredadors, no? Que quan es veuen, senten

0: És molt català, jo sempre li dic que bueno, tu ets japonès, però molt català, que es diu Dos Palillos, que està aquí al centre de Barcelona, que us recomano molt. I té un dels seus plats, és el shiokara, i nosaltres hem fet una versió d'aquest shiokara, que són uns calamarsets doncs, amb una salsa doncs, amb tinta. I després bueno, fem el típic arròs negre, no podia faltar, i també ens atrevim doncs, amb una panacota, no? És un ingredient que també ens diuen molts cuiners que és millor comprar-lo pasteuritzat, si no l'has de coure. Doncs si hi ha gent que el vol fer servir per una vinagreta, doncs és millor comprar-lo, que ja n'hi ha a totes les peixateries. I és, a més, doncs, que ens atrevim, tots ens deien que ens atrevíssim més a fer-lo servir doncs, en plats que més enllà doncs, dels típics fideus o arrossos, no?
1: A més que dona un toc de color, té un impacte interessant a la cuina.
0: Sí, i també de sabor, i la cuina innovadora també la fa servir molt. En aquest reportatge doncs, també hem parlat amb els xefs del Disfrutar, millor restaurant del món, i ens comentaven doncs, que fan servir la tinta, doncs, per exemple, com a tint, per elaboracions noves del restaurant. Ens comentaven que feien una preparació amb un film de midó, amb la qual fan uns raviolis i llavors és una pasta translúcida que, clar, la pots tenyir amb productes naturals, amb el que vulguis. Si tens un to verd, doncs quedarà verda. Si és negre, doncs negre. Llavors això dona possibilitats doncs, infinites doncs, a la cuina d'avantguarda.
1: Quan vingueu per Catalunya Nord, haureu de tastar un dels plats signatures del xef Bruno Leger,
0: Sí.
1: que hi prepara un fullat amb tinta de sípia,
0: Sí.
1: per damunt una espuma de cabra, de formatge de cabra, i per decorar algunes verduretes.
0: Ah, doncs me l'apunto, que aviat tenim una visita pendent i escolta, és això, sí, ja et dic que els cuiners doncs, més innovadors és un ingredient que mira, és un ingredient que ha passat de la cuina marinera doncs, més senzilla doncs, a l'alta cuina, no?
1: Per parlar de cuina més casolana i de mercat, veig que feu un reportatge sobre la Boqueria i tothom sap que a la Boqueria hi ha un problema de turistificació. Hi ha solucions o no?
0: Doncs sí, sempre allò que diuen excepte la mort, tot té solucions, però a veure, estem en un moment, viu un moment crític. La Boqueria doncs, s'ha convertit en una de les principals atraccions turístiques de Barcelona. Vull dir, és cada dia aquí hi ha una gentada que està molt bé, i que el que passa que cada vegada doncs, està convertint menys en un mercat i més en una atracció turística. Les parades doncs, de la gent que es jubilen, doncs, llavors les agafen doncs, altres propietaris i les converteixen doncs, en botigues. Ara el que domina més són pernil o ibèrics en general. Ostres, a la part del mig on hi havia les parades del peix, doncs, hi ha diverses que són ostres, fregits i després les de fruita doncs, que venen doncs, els sucs, els batuts també de fruites i moltes capsetes d'aquestes amb macedònies o fruita tallada. Clar, això és el producte tradicional cada vegada va quedant amb menor proporció respecte a la resta de proposta. Llavors el que estan intentant és aturar això. Ara els gestors bueno, volien mirar doncs, de que el 40 o el 60% de totes les parades, si a dalt posa fruiteria tal, han de tenir fruita del producte pel qual van néixer. Això és complicat, perquè si tu estàs treballant en sucs i només tens sucs, doncs tindràs com un petit mostrador doncs, amb producte tradicional, però per quedar ben, bueno, no sé, s'ha de mirar a veure com acaben això desenvolupant. Tu pensa que abans tots els cuiners de Barcelona baixaven aquí a la Boqueria a comprar. Molts que no eren del barri, el Carles Gaig m'explicava que ell tenia el restaurant a Horta i la Boqueria era una mica com el mercat central, o sigui, coses que no trobaves al mercat del seu barri, doncs baixaven aquí, coses més específiques, doncs els bolets, els marisc, que així és més específic, doncs ell baixava i ho trobava aquí. Albert Adrià també ens explica doncs, que el 85 doncs que ell recorda que no hi havia cap turista, o sigui, els turistes no hi anaven mai, no era un lloc, doncs, això. També està bé que en aquell moment descobrissin doncs, la Barcelona més autèntica, però ara, clar, el que ha fet és el turisme és canviar l'essència del mercat, no? Per acabar-ho d'adobar, doncs, els darrers anys els traspassos de llicències o els acords privats entre particulars han arribat així.

0: xifres milionàries. O sigui que si un senyor que té una botiga de pesca salada doncs se la vol traspassar perquè jubila, doncs de vegades un altre que portaria el mateix producte i que oferia la Mar de Vent no pot assumir aquests traspassos tan milionaris.
1: I vols dir que els gerents, perquè hi ha algun gerent, suposo, al mercat, està conscient d'això i volen emprendre alguna cosa?
0: Sí, ells ho diuen, que són conscients doncs, que mantenir el caràcter de la boqueria i que sigui oberta a tota la ciutat doncs, és primordial. Llavors, bueno, estan mirant, s'inspiren molt en altres mercats, no? Pensen en referents internacionals doncs, com el Borough Market de Londres, Porta Palazzo de Turí, i ells sí que tenen referents de mercats que encara mantenen doncs, aquest caràcter doncs, tan vinculat amb la ciutat que els acull, no? I després també hem demanat, un dels apartats interessants era que hem demanat a cuiners o a la Benedetta Tagliabue, que és la que va fer la reforma doncs, al mercat de Santa Caterina, com ells s'imaginen què farien ells perquè la boqueria tornés una mica doncs, a tenir, a fer goig d'anar-hi a visitar, perquè ara el que passa al propi ciutadà és que hi vas i sí, hi ha parades que estan molt bé, jo dies, com que treballo molt a prop, doncs hi ha dies que vaig a dinar a alguna barra i tot això, però clar, sempre veus allà tanta gent i tant producte així estrany. I a mi de les idees que més m'agradaven era el xef Adrià, doncs, què hi faria? Convertiria doncs, la boqueria doncs, en el millor aparador de la cuina catalana, no? Doncs que dignificaria o faria el menjar que hi ha ara per emportar, però que fos de qualitat i que, doncs, per què no una parada doncs, de fideus a la cassola o de croquetes i canelons, però ben fets, no amb el que hi ha ara, no? I altres també demanen això, doncs, més control i inspecció i evitar la competència deslleial. Clar, perquè a més aquestes parades de degustació també entren en conflicte i en competència amb els bars i restaurants que hi ha pel voltant. Bueno, és una cosa tan nostra que el barceloní se'l sent, és un mercat que se'l sent molt seu. Jo diria que més que el barceloní és tot Catalunya. Sempre que molta gent venia aquí a Barcelona i anaven en una parada obligada era anar a la boqueria, no? I és un debat, doncs, penso que ens interpel·la a tots i que està molt bé d'explicar la realitat. Tampoc no cal explicar històries de que, fantàstic, el millor mercat del món. Bueno, sí, és un dels millors mercats del món, però a veure cap a on anirà i que tots ho vegem una mica.
1: Volia, encara tenim temps, volia que me comentessis un apartat que feu a la revista on analitzeu dades numèriques. I he vist que les xifres parlen. Hi ha un requadre sobre llegums ben estrany.
0: Sí. És una secció que, a més, és bastant nova. Em sembla que la vam començar a fer el febrer passat. Li diem la cuina de dades, no? Al final és una infografia, un conjunt de diferents doncs, infografies que explica una notícia doncs, a través d'una manera molt gràfica, no? Llavors, el que diem, en aquest cas, li dediquem als llegums, perquè el conreu de lleguminoses doncs, ha estat històricament molt arrelat al nostre sistema alimentari, és una de les bases, no?, del que diem de la cuina mediterrània. I tot i això, l'estat doncs, espanyol, que se'n conreen, que a mi em semblava bastant, doncs, 70.000 tones, només cobreix el 58% del consum. O sigui que la resta, tot s'importa i venen dels Estats Units, del Canadà, de Mèxic, de l'Argentina. I llavors això, malgrat tenim unes varietats, que, per exemple, a Catalunya tenim un mosaic molt divers de varietats i a més molt apreciades per la població. Per exemple, jo la zona on visc, que està a prop d'Igualada, a la zona nord de la comarca de l'Anoia, tenim el cigronet de l'Alta Anoia, doncs, que és un cigró molt petitet, que la pell no es nota, sembla que no tingui pell, i bueno, té una producció molt petita, però és molt bona. Però bueno, també podem parlar del fesol de Santa Pau, de la Garrotxa, de la mongeta del Ganxet, de la mongeta del Castellfollit del Boix, del cigró d'Oristà. O sigui, tenim un munt de lleguminoses amb nom i cognoms molt vinculades al territori, que el que hem de fer és donar-li suport, no? I potenciar els nostres productors. Si hi ha més demanda, si nosaltres vigilem doncs, que hi ha aquesta necessitat i volem comprar llegum d'aquí, doncs suposo que serà més rendible doncs, pel pagès doncs, dedicar-s'hi i que augmenti doncs, aquesta producció, que aquests cultius que només ens cobreixen doncs, la meitat del que consumim realment. I a més, és també una altra de les dades que donem, és que, a més, o sigui, ja som deficitaris, n'hem de comprar, però és que a més mengem molt poc llegum. O sigui, hi ha una mitja que em sembla que és que mengem uns 2,6 quilos de llegum cada persona per any. Però és que haurien de ser, per allò de si nutricionalment, per anar bé, n'hauríem de menjar 11,5. O sigui, t'ho he imaginat, de 2,6 a 11,5. Llavors ja, no sé, haurien de fer plantacions a Mart o a la Lluna perquè no en tindríem tots. Però a vegades són aquestes dades que són, bueno, que es contradiuen una mica amb les necessitats que hi ha de la població, el que diuen nutricionalment que seria, que ens aniria bé i que d'allò amb el que realment doncs, disposem de producte, no? I llavors també pensar això, que siguem conscients que un llegum que t'arribi doncs, de l'Argentina o de, jo què sé, de l'altra banda de Mèxic pot perfectament doncs, recórrer uns 7.500 quilòmetres. Això també té una despesa però energètica brutal, no?
1: Sí. Potser s'hauria de pensar a fer campanyes de promoció, com hi ha els mesos de la gamba o de la garrota, fer setmanes de lleguminoses.
0: Exacte. Sí, és que n'hem de menjar 3 o 4 vegades a la setmana i no les mengem. Jo la primera, però a mi que m'encanten. Jo sempre m'estaria fent amanides de llegum, però no en mengem.
1: Oh, molt bé, Judit. Ja tenim uns quants elements del sumari de la revista Cuina del mes de maig. Moltes gràcies per això, Judit Calix. Ens retrobem el mes que ve.
0: Sí, moltes gràcies a vosaltres i el número que ve és el número 300 i és el que comencem a celebrar el nostre 25è aniversari. Comencem amb una sèrie d'actes que hem preparat per aquest any.
1: Molt bé. A veure si la ràdio es desplaça fins allà per cobrir un esdeveniment d'aquests.
0: Ai, ens encantaria, com vulgueu.
1: Molt bé, prenem cita i ja veurem. Fins aviat!
0: Fins aviat, gràcies.
2: La revista de la setmana.
3: Radio Arrels, a Enveig 93.1.

0: L'agenda de Ràdio Arrels.
1: L'agenda.
2: Bon dia, sóc Agnès de l'oficina de turisme Conflent Canigó. El Canigó Gran Cita us convida el 16 de maig a la trobada estrellada de la Serra, una vellada especial amb un sopar convivial i una nit d'astronomia amb apassionats del cel. Sortida des de Nyer, escarro o Soanyes cap al Pla de la Serra. Inscripció obligatòria contactant el sindicat mixt Canigó Gran Cita.
3: Ràdio Arrels.

0: Els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. Andorra amb Àngels Mac. Andorra, el país sobirà, és l'únic que té català com llengua oficial i pròpia, i és que Àngels Mac, és que hi ha atacs contra la llengua, com se poden pensar per als altres parts dels països catalans.
1: Bé, la situació d'Andorra respecte als demés és evident que és molt diferent, perquè nosaltres doncs, la tenim com a llengua oficial per escrit amb una ordinació del Consell General des del 1938, ratificat el 1968, però a més doncs, també posteriorment a l'any 99 i una última llei el 2024. Per tant, doncs, podem legislar, tenim més eines per poder doncs, protegir la nostra llengua oficial. Nosaltres més que atacs veiem doncs, com són reptes que se'ns presenten bàsicament perquè és un país doncs, que rep molta immigració temporera, o sigui, amb feines temporals per, per les estacions d'esquí o per l'hostaleria a l'estiu, i per tant doncs, fa falta també doncs, una protecció perquè no la perdem, perquè si tenim molta gent de fora que parlen altres llengües i ja s'entenen entre ells, doncs no perdem aquesta utilització del català, que és una riquesa per tots.
0: Les últimes lleis pel català de cara lligada als contractes de treball, no? És que això ha plantejat alguns problemes, reticències?
1: No, de fet, el que va fer va ser un gran increment de persones interessades en anar als centres d'autoaprenentatge i a les classes de català, que són les dues coses gratuïtes doncs, proporcionades pel govern d'Andorra, i doncs, hi ha hagut un increment. De fet, s'ha creat també un nivell A.1, doncs, que són 30 hores de classes de català perquè doncs, tenen un diploma oficial, però a més és el que serveix per poder renovar el permís de residència, no els contractes de treball, sinó el permís de residència i treball per poder treballar a les persones que tenen contracte i permís per residir a les valls.
0: Parlem també, perquè potser hauria estat la bona introducció, quines són els idiomes parlats a Andorra, evidentment fora del català.
1: Sí, de fet és que hem de comptar també que Andorra té tres sistemes educatius gratuïts, que són el sistema religiós, que forma part del sistema espanyol, el sistema francès i el sistema andorrà. El sistema religiós, les classes són en català, el sistema espanyol nacional espanyol són en castellà, el sistema francès són en francès, però tenen també unes hores, tant l'un com l'altre, de classes en català i d'institucions del país, i l'escola andorrana, que des del 1982 dona classes, que va començar amb maternal i després va continuar amb primària i secundària i batxillerat i finalment la Universitat d'Andorra, que són en català. Llavors, doncs, els infants aprenen la llengua. Els pares potser no, però ja tenen doncs, un referent a preguntar doncs, als seus fills quan tenen dubtes, perquè a Andorra hi ha al voltant de 100 nacionalitats diferents. Per tant, algunes nacionalitats molts, com espanyols o ara sud-americans, portuguesos n'hi ha uns 9.000, francesos n'hi ha uns 4.000, però hi ha nacionalitats d'arreu del món que doncs, tenen altres llengües, però amb petit nombre de persones.
0: Es pot viure a Andorra sense parlar català?
1: Sí, clar. sense parlar català i sense, o sigui, parlant la seva llengua, quan estan amb els seus, amb el seu entorn, doncs hi ha portuguesos que han après català i que doncs s'ho han fet seu i doncs es consideren del país, però d'altres doncs que han vingut grans i que viuen en el seu entorn de treball amb altres portuguesos, en els seus habitatges amb altres persones portugueses i no arriben a parlar una altra cosa que portuguès, però doncs lo normal és que doncs si arribes amb nens petits, doncs almenys els nens n'aprenen. També s'ha de tenir en compte que abans hi havia molts anglesos que venien la temporada d'hivern a esquiar i llavors venien molts monitors anglesos i neozelandesos i australians a fer la doble temporada, o sigui el seu estiu venien a fer l'hivern a Andorra perquè tenien molt turista anglès. I llavors d'aquests alguns s'han quedat, però ara no és així, venen més espanyols a esquiar a Andorra i han vingut, les persones que han vingut són d'Amèrica del Sud, o sigui argentins i Xile, que també fan la doble temporada quan ells tenen l'estiu a venir a Andorra a treballar l'hivern. Les persones que venen diverses temporades seguides, doncs ja aprenen català, però les persones que venen una sola temporada per 4 mesos no fan aquest esforç, no? Però sí que hi ha moltes persones que consideren que és una riquesa i una manera d'integrar-se al país poder parlar en català.
0: Andorra no fa part de la Unió Europea i actualment es proposa que el català sigui llengua de la Unió Europea. Com poden intervenir els andorrans, potser la gent, els andorrans mateixos, però les institucions?
1: Bé, Andorra, quan va entrar a la ONU o quan va l'any 93, després de l'aprovació de la Constitució o entrant al Consell d'Europa, doncs ja hem introduït la llengua catalana al món i a Europa. De fet, el govern d'Andorra ha signat un acord d'associació amb la Unió Europea que està pendent de ratificació pels països de la Unió Europea i de referèndum a Andorra, però serà una forma també d'introduir la llengua catalana a la Unió Europea. No podrem traduir totes les lleis perquè se'n generen una quantitat ingent contínuament, però doncs, les més bàsiques sí que tindran una traducció al català i que, per tant, doncs, també hi ha altres doncs, lleis que són d'Andorra però que podrien ser utilitzades també doncs, pels territoris de parla catalana perquè doncs, són de temàtiques molt concretes que ja no depenen del país, sinó també doncs, poden ser utilitzables per Catalunya o si us deixen a la Catalunya del Nord també.
0: Àngels Mac, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Enric.

0: era els atacs contra la llengua, converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. Andorra amb Àngels Mac.
1: Radio Arels, a la Llagona, 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 9.
3: Ràdio Arrels. A Prada, 95.5.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
7: Avui anem fins al Pallars Sobirà, a l'Alt Pirineu català, i més concretament a les Valls d'Àneu, que són un conjunt de valls de muntanya situades als afluents del riu Noguera Pallaresa a la seva part alta. Aquestes valls muntanyoses van tenir durant l'alta edat mitjana un govern propi anomenat el Bon Consell, i allà s'hi van construir moltes esglésies romàniques, tot i que no totes han arribat als nostres dies en bon estat de conservació. A principis del segle XX, els murals de moltes de les esglésies d'aquests pobles van ser arrencats i venuts a col·leccions d'art d'arreu del món. Per això, entre els anys 1919 i 23, el director general de Museus d'Art de Catalunya, Joaquim Folch i Torres, va considerar que la millor manera de no perdre aquest patrimoni era conservar-lo a Barcelona i va traslladar tot el que va poder al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tot i aquesta voluntat, que tampoc agradava als veïns dels pobles afectats, el convuls segle XX va fer que aquestes iniciatives per fer perdurar el patrimoni es veiessin complicades o aturades, i la venda de murals va continuar existint. En alguns casos, fent veure que les pintures s'arrencaven per portar-les a Barcelona, però acabant venent-les, sovint per trossos, arreu del món. Un d'aquests casos són els murals de Sant Llorenç d'Issabarra i Sant Iscle i Santa Victòria de Surp, de les quals un equip d'investigadors de la Universitat de Barcelona en va localitzar fragments en una col·lecció privada a Suïssa l'any 2023. Des de l'any 1992, a les esglésies romàniques d'aquestes valls s'hi organitza el Festival d'Ansànau, una escola d'estiu de música i dansa tradicional impulsada pel coreògraf Joan Serra. Sentim la cançó La Cigarrera del conjunt Criatures, que va actuar l'any 2020 a l'església de Sant Víctor de Saurí, a la Vall d'Àssua, en el context del Festival d'Ansànau.

0: Acabem de sentir la cigarrera del conjunt Criatures que van actuar el 2020 a l'església de Sant Víctor de Saurí, una d'aquestes esglésies de les Valls d'Àneu que són catedrals musicals del nostre país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Canet, 95.
3: Brisa humida en un riu, els reflexos dins l'aigua, els amics, tothom riu.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 9 de maig del 1980, cinc animadors infantils s'agrupen. Lluís Maria Panyella, Àngel Daban, Noé Ribas, Xescu Boix i Toni Jiménez creen el col·lectiu Els Cinc Dits d'una Mà. Aquest grup es va crear a l'iniciativa del Xescu Boix. Junts van editar el llibre cançoner Els Cinc Dits d'una Mà l'any 1984 i el disc Som de Pas l'any següent. Van fer una vintena d'actuacions per la mainada. Després de la mort de Xescu Boix, el seu impulsor, l'any 1984, la resta del col·lectiu va seguir treballant fins al 1986. Finalment, els seus quatre components s'han mantingut actius dalt dels escenaris, però per separat. El 2009, pel 25è aniversari de la mort de Boix, es va editar un CD col·lectiu titulat Encara ens encantes, Xescu. Es va voler reivindicar així la vigència de les seves cançons. Escoltem el tema que dona nom al col·lectiu Els Cinc Dits d'una Mà, que és un joc amb els seus veïns.

0: Fins aquí els 5 dits d'una mà del col·lectiu d'animadors infantils, els 5 dits d'una mà.
1: Radio Arrels, en FIAC, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
3: Al Llenguadoc, al Llemosí, a la Guyena, a tot arreu els alemanys fugien. Didier Puech, ascendit a coronel, regnava sobre Tolosa. Trévillac hauria volgut veure en el seu uniforme nou l'antimilitarista d'abans. L'imaginava radiant d'esperança, però a certs moments, obsessionat pel record de Mitja, ple de menyspreu i d'ironia per ell mateix. Bartas, l'admirable Bartas, havia respectat la paraula donada. Maupas, l'intèrpret, havia caigut entre els

saturades. El tribunal militar no parava. L'alliberament s'engegava enmig d'un tiroteig. Tot esdevenia sumari, expeditiu, embriagador. Els diaris sortien amb un quart de pàgina. Uns títols nous, crits decebedors, anacrònics, gastats. La victòria, la república, el patriota, la veu de la pàtria. Crits miserables en comparació amb l'esdeveniment que saludava. Però tanmateix, crits de ressuscitats. Trevillac hauria preferit altra cosa. Un toc d'alarma, un recordatori èpic. El vàgit l'aterrava. El preludi no anunciava res de bo. Els fronts de guerra esclataven com granades al dur sol de l'estiu. París i Marsella havien estat passats. Els russos entraven a Varsòvia, Constança, Bucarest. Capitals, províncies, nacions senceres apareixien en l'òrbita de la guerra i uns incendis suprems s'encenien. Era potser la fi, en efecte. Turquia reeditava, enmig de l'aprovació general, el cop de punyal a l'esquena de la Itàlia de Mussolini, a la França de Renault. Les ambaixades canviaven de mans. Una colossal i pacient vestimentada s'esfondrava al buf brutal de la tempestat. El refús, 1962, de Ludovic Massé, publicat a les edicions du Chêne d'Angle.

0: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
1: Radio Arels, a Perpinyà, 95. I want

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Viatjant per les llengües d'Europa, avui ens aturem a una illa del Mediterrani amb molta relació amb Catalunya i un idioma molt semblant en català. Miquel Martínez Vila, bon dia.
4: Bon dia, Paula. Sí, ens trobem a una illa amb platges cristal·lines i una història en molts moments lligada a Catalunya. Som a l'illa de Sardenya, on es parla una de les llengües més properes al català, que és el sard. Sardenya és una illa al sud de Còrsega, sota la jurisdicció de l'estat italià, i és la segona illa més gran del Mediterrani amb una superfície de 23.000 quilòmetres quadrats, que és més o menys la mateixa mida que tenia l'antiga regió del Llenguadoc-Rosselló. A l'illa hi viu poc més d'un milió i mig de persones i s'hi parlen diverses llengües. El sard és la llengua pròpia de la major part de l'illa, mentre que al nord hi trobem el galorès i el cesarès, dues varietats de transició cap al cors, i a l'Alguer, en aquest vilatge, s'hi parla el català. A més, a les illes de San Pietro i San Antioco es parla el dialecte tabarquí del Ligur. Totes aquestes llengües conviuen amb l'italià, que és la llengua oficial de la zona.
3: Lingüísticament es considera que el sard és una de les llengües més properes al llatí i que se l'ha arribat a anomenar la més conservadora de les neollatines.
4: Aquest mite hi va contribuir el poeta Dante, que una de les seves obres els critica obertament dient que aquella gent encara no tenien una llengua, sinó que continuaven fent servir el llatí. Tot i això, les investigacions més recents semblen minimitzar aquesta idea, que potser s'ha sobredimensionat una mica. En tot cas, sigui una còpia al llatí, el que sí que podem afirmar és que el sard té una relació molt estreta amb el català, amb molts catalanismes que encara es fan servir avui en dia, com sabates, mocadore, calaixo, anxova... Sentirem ara un fragment d'un programa de ràdio en sard, que es tracta d'un fragment informatiu de ràdio Supersound de l'octubre del 2024.
5: Susindic un nou de Nugaro, Emiliano Fenu, ha ricomunicato a sa Camera dei Deputati che era l'assai su posto su povigai su de primo cittadino de Nugaro, a pigai su posto de Emiliano Fenu in Roma, ara essi Mario Perantoni, chi vi era stato deputato già de su 2018 a su 2022.
3: La història de l'illa de Sardenya és molt, molt antiga.
4: Sí, a l'illa de Sardenya hi ha població des del segon mil·lenni abans de Crist i la seva situació central a la Mediterrània occidental l'ha convertit en un espai per on han passat molts pobles, com els fenicis, els cartaginesos, els romans... Aquests últims van estar-s'hi gairebé 7 segles, malgrat que la dominació romana es va centrar molt en la costa, mentre que les muntanyes centrals era més nominal que efectiva. Després del domini romà encara passarien per aquesta illa els gots i seria dominada també pels bizantins. L'illa més estaria sota legislació catalana des del segle XIII fins al segle XVIII, amb una estricta organització feudal i amb molta presència catalana a l'illa, sobretot a l'Alguer, que és una vila que va ser repoblada per catalans i que per això encara té el català com a llengua pròpia. La Corona d'Aragó perdria aquest territori amb el Tractat d'Utrecht del 1713, per tant, més tard que quan perdria Catalunya Nord, i passaria a ser austríaca i posteriorment savoiarda. Amb la Casa de Savoia s'incorporaria a la formació d'Itàlia, de la qual forma part avui.
3: I quan més ha patit el sard ha estat a partir de les guerres mundials.
4: Sí, durant el període feixista, sobretot quan es va realitzar la campanya d'autarquia, es marginalitzarien les llengües que no eren la italiana. Les restriccions, tot i ser només formals, van arribar al punt que es canviarien els noms propis i de toponímia perquè sonessin més italians, semblant al que va fer la dictadura franquista a l'estat espanyol. En alguns d'aquests casos, a més, a l'hora de batejar pobles a la italiana, els feixistes van prioritzar el nom català per sobre del nom sard. Així, un vilatge al costat de Càller, que en sard es diu Paulí, seria oficialitzat com a Montserrato, pel nom que li havien donat els catalans en honor a la Moreneta i a la muntanya de Montserrat. Les polítiques d'assimilació van continuar després de la Segona Guerra Mundial i en diversos moments la llengua i la cultura sarda han estat mirats doncs, amb menyspreu I s'ha presentat el turisme i la unificació com l'única manera de desenvolupament per a aquesta illa. Els mitjans de comunicació i l'educació també han estat una eina de popularització d'aquesta eina italiana. Ara mateix hi ha una divisió important entre els que creuen que la protecció del Sard ha arribat massa tard, dient que a més és una tasca massa difícil ara mateix, tot i que també hi ha un grup que diu que això encara es pot lluitar. Actualment la llengua perd parlants, però continua tenint presència en la vida a l'illa i especialment pel que fa a la música.
3: I quin lloc ens recomanes avui, Miquel?
4: Clar, si aneu a Cerdanya, evidentment el que heu de fer és anar a l'Alguer, que és el municipi de l'illa que és catalanoparlant i a més és una vila preciosa. També valen molt la pena les illes de Madalena i de Tabolara, però avui us vull parlar d'una zona on s'hi parli el sard, i per tant he triat el golf d'Orosei, una part de la costa oriental de l'illa, amb unes cales ben boniques i on hi ha uns desnivells molt grans entre la muntanya i la costa, cosa que fa que siguin més feréstegues.
3: Gràcies, Miquel. I ens acomiadem sentint una cançó.

L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.

0: plantes de Conflent.
1: Albert Malló, Camproví.
0: Avui amb l'Albert Mayol, una planta que s'assembla a julivert, però que no és julivert. Albert Mayol, bon dia.
1: Bon dia, Enric. Efectivament, no és el julivert, tot i que per alguna banda, per exemple a l'Empordà, se li diu julivert bord. Comencem pels noms llatins,
0: sí.
1: I per al popular que creiem que és el del Conflent. Fumaria capreolata. Expliquem d'on te surt això. I el nom popular d'aquí, els nostres investigadors d'aquí, d'aquestes passades dècades, només donen nom al gènere, que diuen fumaterra. També en parlem. Primer parlem del llatí. Gènere fumària, en aquest cas, la paraula fumària, diversos especialistes diuen que ve del mot fumus terrae. I per mi, crec que el que ho explica millor seria conill, que diu que vol dir fems de terra. Seria millor dir ve a terra fumada. No sé si ho puc interpretar-ho bé, li agrada molt la llentia nitrogen. Caram, potser és això el que pensava. Molts altres diuen coses que s'hi semblen, però pas ben bé. I, per exemple, en Funiquer, els comentaris d'un especialista de fa molts anys en Laguna, que comenta el Dioscòrides, parlem de molt de temps enrere, diu que se diria fumària perquè el suc posat a gotes a l'ull fa com un fum, diu que els mossega i provoca llàgrimes. Sembla com si quan te ve fum en els ulls, alguna cosa te fa vessar, és a dir, treure llàgrimes. Bé, potser sí. I després, per exemple, una altra investigació diu que ve de fumus terrae, fum de la terra. En aquest cas sembla que el fum surti de la terra.
0: Surti de la terra.
1: Després també un altre especialista diu que ve del mot llatí fumus, que vol dir fum, possiblement per el color o la flaire de les arrels fresques. Bé, una altra hipòtesi. I per exemple, n'hi ha una altra font que diu que en Linné, que va ser qui va batejar la planta, amb el nom llatí, li va posar aquest nom derivat del llatí fumus terrae, fum de la terra. Ja podem veure que hi ha diverses interpretacions que s'assemblen molt, però no acaben pas de ser ben bé la mateixa cosa. I bé, fent una mica de resum, sembla que al·ludeix tot a la flaire de fum d'algunes espècies o del fum que s'aixeca de la terra o el que deia en Conill, que ve a terra fumada, és a dir, a terra rica. Deixem-ho aquí, que cadascú pugui interpretar. I capreolata ve de l'adjectiu llatí que significa que té circells. Llavors, que té circells vol dir que és una planta que s'enfila.
0: Justament hem parlat, parlem a la descripció, hem dit que s'assemblava al julivert.
1: Sí, la semblança que té és més que res pel color i perquè les fulles són dividides generalment entre 2, 3, 4 vegades. És a dir, vol dir que quan són dividides parlem d'una fulla que el que queden són els nervis i aquests nervis doncs se poden subdividir i en aquí queda el que sembla que és una fulla, però de fet seria la part que queda de la fulla del segon, del tercer o del quart nervi. Llavors, aquestes falses fulles, que són folíols terminals, el color i l'aspecte que tenen són molt semblants al julivert o a la xaliandra, al coriandre, el que es coneixen amb nom a Mèxic, que allà n'hi ha molt i el fan servir, cilantro. Vindria per aquí. Potser no donem més característiques de com és la fulla, perquè imaginant un julivert més o menys ho tenim.
0: Ja ho tenim.
1: I el color també. Llavors, el nom que consideri jo que és més adequat dir-li és fumaterra, com hem vist que gairebé tots diuen d'una manera o altra, que vingui d'aquí o d'allà, del fum, de l'olor que fa, de l'olor de la terra, tot això, I fumaria blanca perquè té una flor grossa de color blanc amb una taca al final, a l'àpex, a la punta, eh? I que és enfiladissa, és a dir, que és una planta que sí que va per terra, però s'ajuda de les fulles, sí, i dels circells per anar pujant. Llavors se la pot trobar, ostres, un bon, ocupant un bon tros i ben aixecada. Pot passar del metro, fins i tot pot arribar a gairebé 2 metres fent unes tofes prou grosses. I la flor, a diferència, per exemple, d'altres plantes de la mateixa família molt conegudes, la ruella, les roselles,
0: sí, sí.
1: Res a veure, perquè aquestes tenen una flor que és simètrica i aquesta sembla un tub. De fet, són 4 pètals que tenen un ungle molt, molt gros, i són molt petits, cap a la punta, i fan una ungla que s'ajunta i sembla un tub. Un dels pètals, el superior, té un esperó que recula. És a dir, tens el calze, que de fet són com 2 fulletes petites, i recula. Ja té un aspecte tot característic. Llavors, clar, quan veus una planta d'aquest tipus, de seguida saps, caram, si descobreixes què és, ja te queda clar que totes les que tenen aspecte així, si no és una fumaterra, serà de la mateixa família. Llavors, bé, fumaterra enfiladissa, fumaterra blanca, potser és el que m'assembla més adequat per anomenar aquesta planta.
0: On la podem trobar, Albert?
1: Sí, aquesta planta, com ens diu això de fum de la terra o de terra rica així, li encanta els llocs on hi ha, doncs, això, nitrogen. Voltants dels pobles, llocs on hi ha conreus, on se tiren fems, vegetació ruderal. Quan diem ruderal vol dir dels entorns dels vilatges, i en llocs que hi hagi certa humitat. Si no n'hi ha, són petites. Si n'hi ha,
0: són més grosses.
1: Són més grosses. Per tant, aquí al Conflent l'haurien de baixar cap aquí a la zona plana per trobar-la. Tots aquestes comunes que tenim per aquí al voltant, Eus, Vinçà, Marquixanes, Catllà, pot ser un...
0: I com no és julivert, no serveix per la cuina també? Això pot servir?
1: No, tenim molt pocs usos recollits, realment. I n'hi ha una altra, que és la fumaterra oficinal, que aquesta sí. És una planta que té una vàlua com a depurativa, fins i tot tonificant, tot i que semblin coses contràries, és un tema de dosi, com hem comentat amb alguna altra planta. Però sí que hi ha, diem, uns pocs llocs on en parlen, concretament d'aquesta espècie. No podem parlar d'altres perquè, malgrat ser de la mateixa família i del mateix gènere, poden tenir, doncs, una estructura química diferent i es comporten molt diferent. Per exemple, sabem que en la pàgina web de Kew, que és Kew Botanical Gardens, diu que és una planta que es fa servir com a medicament. Però jo només conec 2 coses. Un investigador de la Universitat de València, d'origen alemany, que la deu haver treballat, i només en conec ben bé de manera molt sintètica, que és útil per èczemes, per la formació de coàguls en els vasos sanguinis, i que és diurètica, espasmolítica i hipotensora. Pot ser per alguna cosa més, però pas res més, ni com s'administra, ni no tinc cap més informació. I després, un treball de l'any 2020, és a dir, publicat fa molt poc per investigadors que es veu que han analitzat tot un bon feix de fumaterres, que diuen que aquest gènere té un potencial gran per aplicacions medicinals més àmplies. Se li han descobert tota una sèrie de substàncies que val la pena, doncs, això, examinar. I això és tot. Pas massa cosa més.
0: I doncs recordem els noms.
1: Sí, Fumaria capriolata, i els noms d'aquí haurien de dir fumaterra blanca, fumaterra enfiladissa.
0: Aquesta era la planta d'avui. Gràcies, Albert Mayol.
1: Gràcies a tu, Enric. Albert Mayol, Camproví.
0: Plantes de Conflent.
2: Radio Arrels, Arenes, 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 10.
3: Ràdio Arrels. A Codelet, 95.5.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana.
4: L'Oriana Penyer.
5: Això és el disc de la setmana i doncs aquesta setmana presentem el nou disc de la cantautora nord-catalana Agathe Cattel, anomenat Origins. Bon dia, Agathe Cattel.
6: Bon dia.
5: Aquest disc, si entenc bé, és un retorn cap al teu país, no? Que és Catalunya Nord.
6: Sí, exactament, exactament. He tingut voluntat de gravar un disc en català i bueno, hi ha dues cançons en francès, també, i tota la resta és en català.
5: Per quina raó vas voler fer aquest disc?
6: Bueno, ha sigut un viatge, no?, que he fet des de que he començat a fer música. He anat explorant els estils, les llengües, he viatjat molt. El meu segon disc, que es diu Rio, és un disc majoritàriament en portuguès, de Brasil, on vaig viure. I ara, bueno, en el meu recorregut de vida, no?, he tornat a casa després d'haver viatjat i conegut una mica el món i doncs és un retorn als orígens i a la terra de la meva infància.
5: Doncs de fet és com una declaració d'amor, podem dir això així?
6: Sí, podem dir-ho així. Sí.
5: És la primera vegada que cantes en català?
6: Bueno, la primera vegada no, perquè jo el parlo des de fa temps i canto també des de fa temps, però és el meu primer disc en català, això sí. Però abans de fer aquest disc m'havia convidat Francis Cabrel en una cançó seva que es diu Un gram de terre, on vaig traduir i cantar una mica en català. Ell va convidar diversos artistes de França que canten en llengües dites regionals de França i jo sóc el que representa la cultura i la llengua catalana en aquesta cançó.
5: Doncs la primera cançó que doncs presentarem és sobre aquest tema, que se'n diu Mira al meu país. Quina és la musicalitat d'aquesta cançó?
6: Sí, a veure, Mira al meu país és com un himne, no? Un himne, una invitació a mirar la bellesa dels països catalans, la bellesa del paisatge, i sí, és això, és com un himne, un petit himne als Pirineus.
5: Doncs què et sembla si escoltem aquesta cançó?
6: Bueno, perfecte, per començar.

0: Això és el disc de la setmana i la cantautora nord-catalana Agathe Cattell ens presenta el seu nou disc anomenat Origins. Tu, Agathe Cattell, com vas començar a fer música i per què?
1: Música des de petita, des de molt petita tocava el piano a Sallagosa. I bueno, a casa meva sempre s'ha escoltat molta música, o sigui, per part de ma mare i el meu padrastre, que em van fer conèixer a Luis Llach i bastant música del món també, i el meu pare també escoltava molta música del món, música africana, i sobretot, i bueno, vaig escoltar sempre molta música, i bueno, mica en mica ha sigut, a l'inici era un plaer, i bueno, encara segueix sent un plaer, però avui dia ara és professional, no? Però sí, mica en mica ha agafat cada cop més importància a la meva vida, la música.
0: Doncs és una cosa familiar, de fet.
1: Sí, podem dir-ho, encara que les meves pares no eren músics, però escoltaven molta música. Sí.
0: Tu jugues d'un instrument, Agathe Cattell?
1: Sí, jo faig teclat, m'acompanyo amb el cant i el teclat i percussions, diverses percussions també.
0: I quin és el teu, justament, el teu instrument preferit de tot el temps?
1: Bueno, jo m'he expressat sempre amb el piano, ha sigut sempre el teclat, el piano, és el que faig servir més per composar i acompanyar-me.
0: I per què? Per què és el teu preferit?
1: Bueno, és així. Vaig començar amb aquest i ja després vaig continuar. No sé, no és una cosa que has escollit, perquè quan ets petit no escolls, no? L'instrument que et proposen, però després i comença una història entre ell i tu i continua la història.
0: Doncs ara parlarem doncs, de la segona música que presentarem aquí al disc de setmana, anomenada Només. Doncs aquesta cançó, de fet, parla del dol.
1: Sí, exactament. És una cançó que parla de dol, que vaig escriure per al meu pare. I és una cançó que va guanyar un premi, el premi de la millor cançó en llengua minoritària al Festival Mare Llengua, em van convidar l'any passat, crec, que passa molt ràpid el temps, ja m'ho recordo, i va ser l'any passat, però i és un festival que es diu Mare Llengua i és a Sardenya, a la ciutat de l'Alguer, un festival molt maco on valoren les llengües dites minoritàries i bueno, sí, crec que és una cançó molt íntima i molt bonica, que toca els cors de les persones.
0: És un homenatge, de fet.
1: Sí, exactament, sí, sí.
0: Doncs, què et sembla si l'escoltem ara?
1: Vale, perfecte, podem escoltar-la.

0: Això és el disc de la setmana i aquesta setmana doncs, parlem amb l'Agata Catel, que és cantautora nord-catalana i que ha sortit el seu nou àlbum, Origens. Tu, Agata Catel, doncs, ets originari de Cerdanya, és això?
1: Sí, he nascut a Serré, però he crescut sempre a la Cerdanya, el poble d'allò. He sigut el poble de la meva infància, el jardí de la infància, de la muntanya d'allò.
0: La teva infància ha inspirat aquest àlbum?
1: Sí, bastant. Jo crec que la infància sempre és molt important en la vida, bueno, de tothom, però especialment dels artistes, no? Que la nostra part d'infància segueix molt gran. I sí, m'ha inspirat. També és per això que he escollit aquest títol, no? Orígens no és només els orígens geogràfics, sinó també l'origen de la persona, de la creació, d'on ve tota aquesta inspiració, no?
0: Quins són justament els temes diferents que parles dins aquest àlbum?
1: Bueno, aquest àlbum parla sobretot de... És un àlbum que he escrit després de la pèrdua del meu pare, doncs principalment és això també que m'ha fet tornar a la infància, no? La necessitat de tornar una mica enrere per entendre la història de cadascú, no? I doncs parla d'infància, però parla també de dol, de pèrdua i de com hem de continuar endavant i de soltar, no? De deixar enrere també, d'acceptar i de tornar. Ha sigut com un recorregut intern, no? d'una immersió cap a dins per poder sortir de nou cap a la llum, no? És un àlbum que té molta llum, jo crec.
0: Doncs podem dir que va ser com una solució terapèutica?
1: Bueno, sempre l'art, de totes maneres, sí, clar, té sempre alguna utilitat terapèutica. No ho fem només per això. Jo crec que el que a mi em fa gràcia és fer bellesa, i és el que estic buscant, que fa que com podem crear emoció amb l'art, i amb les fotografies que faig o amb la música, i és una búsqueda estètica, també, més que terapèutica.
0: La tercera cançó que parlarem doncs, avui s'anomena La sort. De què parla?
1: La sort, doncs, bueno, com diu el nom, és una pregunta, no? Com una pregunta a l'univers, que si hi ha alguna lògica, no? En alguna llei, si el destí existeix. Són així qüestions una mica metafísiques que ens podem fer quan hem d'atravessar unes proves difícils, no? Tot el sentit de la vida es qüestiona una mica i és com un diàleg, unes preguntes així. No tinc cap resposta, però almenys he fet les preguntes.
0: De fet, te poses qüestions sobre la vida en general i sobre tot el que se passa durant la vida.
1: Bueno, no, sí, no, és, el que dius, tia, sí, és una mica generalista, però vull dir, és una qüestió de... Hi ha molts artistes que han parlat d'això, també de la nostra posició al món, no? Perquè parla de sort, perquè parla de... Jo he nascut aquí, tu has nascut aquí, però potser la gent que ha nascut a l'altra punta del món, en un país en guerra, o no té aquesta sort tampoc, saps? O sigui, és la qüestió aquesta de la sort. Hem nascut en algun lloc per alguna raó o tot això és una simple coincidència i hem d'acceptar això i de viure així? Aquesta és la pregunta.
0: Doncs què et sembla si ho sentim ara?
1: Vale, sí.

0: Això és el disc de la setmana i parlem amb la cantautora nord-catalana Agatha Cattell, que és originari de Ió. Doncs tu, Agatha Cattell, dins la teva carrera has encontrat cantants famosos?
1: Sí, bueno, he tingut la sort de col·laborar amb Francis Cabrel, com vaig dir abans, i em va convidar a participar en una cançó seva que es diu En Grande Terre, per representar justament la cultura i la llengua catalana, perquè és una cançó que parla d'això, de les identitats rurals, entre cometes, i regionals, i vaig haver de traduir i cantar un tros del seu text. I ha sigut una molt bona oportunitat i experiència, una experiència màgica, perquè hem treballat a casa seva, en el seu estudi, i bueno, ens va dirigir per la gravació de la cançó i això va ser inolvidable.
0: M'imagino.

0: que no l'he conegut, el Bob Dylan, però l'he traduït. I aquesta, doncs, la tinta, bueno, no sé, un dia així he tingut ganes de tocar-la i la vaig anar traduint i tal, i va agradar la versió que he feta i li he demanat si podia utilitzar-la, no? Usar els drets d'autors en el disc, i m'han donat l'autorització i m'agrada molt, la veritat, la versió que he fet en català. Em sembla que és una cançó que va ser cantada... Bueno, aquesta no, perdona, és la de Bob Dylan, que va ser també traduïda al francès. Però bueno, jo la vaig traduir al català. I la tinta, sí, la tinta, bueno, és bonic que una cançó sigui traduïda, perquè així és com una porta que s'obre en un altre món, no? La vas fer conèixer en un altre lloc, un altre territori.
1: Per a aquesta cançó, doncs, la tinta, vas escollir una musicalitat diferent de la l'original?
0: Sí, he fet una adaptació amb els ritmes que a mi m'agraden, que són els ritmes llatins, no? I és una mica diferent, l'he adaptat.
1: Doncs què et sembla si l'escoltem ara?
0: Bueno, perfecte.
2: Ja que no viurem mai junts,

0: vista dels teus ulls. Això és el disc de la setmana, i aquesta setmana tenim amb nosaltres la cantautora nord-catalana Agathe Cattel. Agathe Cattel, tu quin és el teu estil de música preferit i per què?
1: Bueno, és difícil, perquè jo sóc molt heterogènia i escolto molts estils diferents. Bueno, diria bossa nova, perquè li tinc un efecte particular, però m'agrada molt els ritmes llatins, la rumba catalana també,

0: el folk també i bueno, tota mena de ritmes africans. Sí, escolto música del món, bàsicament.
1: Sí, perquè aquest àlbum, en general, l'estil d'aquest àlbum és bastant llatí, no?
0: Sí, és, diria, unes influències llatines amb una voluntat d'aportar-hi, bueno, una voluntat que, diguem, una estètica epurada i una mica espiritual, diria. Hi ha una cosa així, una influència amb tot el treball que s'ha fet sobre les veus i els coros, que té alguna cosa d'espiritual, sí, no sé com explicar-ho.
1: Tu pots pensar-t'ho, però quina seria la teva cançó preferida de tot el món?
0: Es diu Y Amor, és una cançó que és un duo entre César i Aigoja i Salif Keita. I m'agrada molt perquè, bueno, perquè parla d'amor, que és un tema universal, i també perquè és una mistura així cultural, no?, entre dos universos que a mi em parlen molt, que és l'univers africà, no?, i de Salif Keita, i l'univers bueno, de Cap Verd, amb César i Aigoja. I em sembla una cançó universal.
1: Doncs la darrera cançó que presentarem s'anomena Mai jo t'oblido, que té un estil un poc bachata, això perquè haver escollit aquest estil, perquè hi ha plein d'estils llatins, per què bachata?
0: No, perquè m'agrada la bachata, m'agrada molt. Bueno, és un àlbum bastant melancòlic i estava bé també fer una cançó una mica més rítmica, no?
1: I doncs aquesta cançó parla d'un amor que fa mal.
0: Parla d'un amor que s'ha de soltar, parla d'un amor que s'ha terminat i que és el dol. De fet, una relació que termina o un dol és el mateix, no? El que passa al cervell i al cor d'una persona és el mateix procés. I és per això que aquesta cançó pot parlar d'això, d'una separació o d'un dol, però que en tot cas s'ha de soltar, s'ha de mirar endavant i no cap enrere. És d'això el que parla la cançó, que no podem oblidar, però hem de continuar i concentrar-nos en el que queda, no? El bonic de la vida, el que fa vibrar, en
1: Doncs
0: el que diu la cançó.
1: un missatge bastant positiu.
0: Sí. Per això m'agrada terminar l'àlbum amb aquesta cançó.
1: Doncs, què et sembla si ara l'escoltem?
0: Vale, aprofiteu.

0: Això era el disc de la setmana. Podreu tornar a escoltar l'entrevista sencera sobre la nostra pàgina web radioarrels.cat. Moltes gràcies a Agathe Cattell.
1: Bueno, a tu.
2: El disc de la setmana.
3: L'Oriana Penyé.
4: Radio Arrels. Amies, 95.

0: el cor i una espalmeta també.
1: De dilluns a diumenge, de gener a desembre, coses que passen al nostre país. L'agenda de Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc Agnès de l'oficina de turisme Conflent Canigó. El diumenge 17 de maig veniu a gaudir de la Jornada dels Infants, organitzada per l'associació CADI. De les 10 a les 5 i mitja davant de la sala polivalent de Castell. Serà un dia ple de diversió per a petits i grans. Maquillatge, jocs gigants, minicinema, carrousel a pedals, taller de pastisseria, ceràmica, concert berenar. També hi trobareu bar a amanides, tartes, pizzas i begudes. Entrada a preu lliure.
3: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: Ràdio Arrels.
3: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
4: Soc a Sallagosa per fer memòria amb un científic. Va treballar des de la seva creació al forn solar d'Odelló. És també músic, creador i director de la coral Les Camilleres, i és també compositor. Germán Malé, bon dia.
5: Sí, bon dia.
4: I gràcies d'acollir-me en aquest local on Les Camilleres treballeu.
5: Sí, és una mica simbòlic. Sí.
4: Teniu un piano.
5: Sí.
4: Tot i que amb tota aquesta història del virus, les corals han hagut de restar la seva activitat, no?
5: Sí, és el que hem fet i penso que no és acabat. Perquè aquesta tardor penso que no reprendrem tampoc.
4: I el pitjor de tot per vosaltres és que enguany havíeu previst celebrar el 50è aniversari de la coral.
5: Això sí, em sap greu.
4: És demanys, eh?
5: Molt, perquè feia ben entès a 50 anys,
4: sí.
5: I ens ho proposaven de fer una bona festa i doncs és impossible. Pot ser l'any que ve,
4: sí.
5: A 51 farem a 50 anys.
4: D'acord. Bon, esperem que sí que es pugui fer.
5: Sí.
4: Bé, avui, doncs, memòria amb un científic músic com és Germán Malé. Parlem de les vostres famílies. La de la mare de l'Alt Conflent, d'Èbol.
5: Sí, sí, la meva mare era d'Èbol, més estava a Torrent, que és un poblet a prop de Saorra.
4: A la comuna de Saorra,
5: sí,
4: eh?
5: Sí, és la comuna de Saorra, penso.
4: D'acord. I la família del pare, els Malé, doncs, el vostre padrí de Bula Ternera...
5: Era Bula Ternera, això mateix.
4: I la padrina...
5: I la padrina era de Cerdanya.
4: D'Angostrina.
5: D'acord. Sí. Doncs tinc una arrel a Cerdanya i totes les altres al Conflent.
4: Al Conflent, eh? Perquè el pare va néixer a Vernet...
5: Sí, sí, amb una germana que se va casar a Fullà. I és per això que tota la família va ser a Fullà, que després...
4: Parlarem de Fullà perquè vos hi veu créixer, veu,
5: sí.
4: La vostra joventut, la infantesa...
5: Tota l'infantesa i la joventut a Fullà, sí.
4: El pare era miner a Vernet.
5: Sí, i l'avi també.
4: I l'avi també.
5: Era miner i el pare va seguir en sortint de l'escola, ben entès, perquè era gent pobra.
4: Sí.
5: I no tenien diners.
4: Hi havia mines a Vernet?
5: Sí, sí, a Vernet, a Saorra, sí. Escaró, tot
4: clar,
5: això.
4: Clar. Vos havíeu pensat que, veieu, continuaríeu fent de miner com el pare i l'avi?
5: Ah, no, perquè el pare després va fer de paleta.
4: D'acord, va deixar la mina.
5: Sí, va deixar la mena,
4: sí.
5: I va fer de paleta. I la seva germana es va casar, doncs, amb un minyuc de Fullà,
4: sí.
5: I tota la família va ésser Fullà, i el meu oncle, doncs, era també paleta, eren paletes tots dos.
4: Van treballar junts.
5: I el meu oncle.
4: D'acord. El pare fa la guerra i passa 5 anys a Alemanya com a presoner.
5: Sí, va estar mobilitzat, doncs, el 39, i com el matrimoni anava malament, em va confiar a la seva família, doncs, que s'estava a
4: Fullà.
5: I vaig passar, doncs, tota la joventut i tota la meva, sí, infantesa a Fullà.
4: A Fullà. Germán Malé, vos naixiu l'any 37, naixiu a Perpinyà.
5: Sí, a Perpinyà.
4: Com
5: sí.
4: Ja heu explicat,
5: sí.
4: Als 2 anys aneu a viure a Fullà, a casa de l'oncle.
5: Això mateix.
4: El pare és presoner a Alemanya.
5: Sí. I l'oncle va tornar, ell va tornar, sí. Penso, al 41 o així, que desmobilitzat.
4: Quin record teniu d'aquell Fullà, sí, dels anys, doncs, 40-50?
5: I Fullà és una dolça vall, agradable, al peu de l'imposant Canigó, doncs hi vaig passar una bona joventut.
4: I el català era present a Fullà, al carrer, a casa?
5: A Fullà sí, tothom parlava català. Parlava en francès quan no podien fer altrament, que quasi bé. Bé, tothom s'expressava en català.
4: A l'escola?
5: A l'escola vam tenir dificultat. A les recreacions i tot això, bueno, eren tranquils. Que Més ja començaven a parlar francès, perquè érem a escola, doncs ens calia parlar francès.
4: I entre els mainatges parlàveu francès o català?
5: Parlava en català i de cops en francès també.
4: D'acord. Escola Fullà i després?
5: Col·legi a Prades.
4: A Prades.
5: Sí, i vaig acabar a Perpinyà, perquè en aquella època hi havia dos batxillerats. Vaig fer el primer a Prades i el segon, doncs, a Perpinyà.
4: A Germà Malé, el que no hem explicat al vostre pare, ja hem dit que va néixer a Vernet, que va treballar a la mina a Vernet, després va treballar com a paleta. El que no hem explicat és que era músic, també.
5: I bé, si tenia facilitats, penso que era millor que jo.
4: Perquè vull explicar això justament. El vostre pare era músic, cantava una coral, era solista.
5: Cantaven els goigs, sobretot a Vernet, que va fer part d'un orfeó. A l'època Vernet era una vila coneguda, important. Hi havia gent que venien d'Alemanya, Inglaterra i tot això, que venien a passar l'estiu. Hi havia un casino i amb aquest orfeó, doncs, feien concerts. I el meu pare era solista en aquests concerts sovint.
4: I cantava a casa també, el pare?
5: El pare sí. Quan va tornar, era el 46, penso que va tornar.
4: D'Alemanya?
5: Cantaven tots dos i m'adonava una nota a la terça. Ah. I cantaven,
4: a
5: la terça tots dos.
4: Ah, molt bé. També tocava un instrument, no? El vostre pare, crec.
5: Sí, perquè era solista. Sí. Era el bucle, si bé moll.
4: I vos sou músic també. Us ve d'aquí, del pare?
5: No, són autodidacte més que pot ser, ja arrels del pare.
4: Segur, que, no? Sí. Amb aquesta pràctica que heu dit, que cantàveu amb ell.
5: Sí.
4: Parlarem després de l'aspecte musical de Germà Malé, perquè ja recordaré que va crear les Camilleres de Sallagosa i la dirigeix. A més de la música, us interessa també la pintura i el dibuix, quan sou jove.
5: I bé, sí, va començar a l'escola comunal i tenir facultats per al dibuix i la pintura. Em vaig fer una mica fins a 22 anys o 23 anys, que i després me'n va calgué deixar.
4: Per una qüestió...
5: Em feia mal el fetge, l'olú de la pintura i de la trementina em feia mal. Bueno, em vaig deixar... I em vaig girar cap a la foto, perquè era una mica semblant. Que...
4: Sí. I la foto l'heu fet tota la vida, pràcticament, no?
5: Oh, bé, la foto vaig començar quan vaig tenir suets per comprar un aparell que pugui fer fotos.
4: Encara recentment heu fet exposicions de fotografia, vos?
5: I bé, sí, han fet dos. Sí. Fins ara han fet dos. Bueno, gosi pas massa perquè no som professional. Doncs gosi pas massa exposar el que fa. I, en fi, he fet dues exposicions.
4: Bàsicament crec que teniu com a tema la naturalesa,
5: Sí,
4: els animals.
5: És el que me toca,
4: el paisatge.
5: Que me toca molt, sí. Els ocells, tot això. En vaig fer una amb els ocells de passatge, els aiomolls de l'Empordà, i s'han anat sovint i s'han fet fotos, i em vaig triar alguna que eren una mica humorístics. I vaig posar una llegenda humorística.
4: Que eren fotos d'ocells.
5: Sí, eren fotos d'ocells, eren en una posició que...
4: Que permetia l'humor.
5: Que anava bé, que, amb una llegenda humorística.
4: D'acord.

0: Avui faig memòria amb Germain Malé. Sem a Sallagosa, el local on treballa, assaja la coral Les Camilleres, que ell va crear i ha dirigit sempre. Enguany havien de celebrar el 50è aniversari de la coral. Germain, ja sabem moltes coses de vos, de les vostres famílies. Teniu arrels a Cerdanya i al Conflent. Feu estudis de física a Montpeller. La física és una cosa que us ha interessat sempre?
1: La ciència, sí. d'una manera general, i més aviat d'una la física.
0: Aquest interès per la física ve de jove ja o ho descobriu després?
1: Ho vaig triar, pensi, que em vaig passar un any a Perpinyà perquè calia passar un examen per estudiar a la facultat. Vaig fer aquest any a Perpinyà i finalment era l'inici perquè hi havia pas universitat a Perpinyà en aquella època. Doncs aquell any va ser l'inici de la futura Universitat de Perpinyà. Érem a l'Hotel Pams i vaig passar un any aquí. Vaig ser rebut i vaig anar a fer estudis de ciències
0: a Montpeller,
1: a l'Universitat de Montpeller.
0: Després d'acabar els estudis a Montpeller, aneu a París a treballar al CNRS.
1: Sí.
0: Ja trobeu un post a París?
1: Sí, vaig tenir aquesta sort, finalment. Vaig trobar un post, era un gran ensemble de laboratoris del CNRS. Era a Madame Bellevue, exactament a Bellevue.
0: Sí.
1: A baix, a la Sena, hi havia les usines Renault Pensi.
0: A Germain Malé, hi ha una qüestió que m'intriga, vista amb els ulls d'ara. Sou jove, estudieu a Montpeller i seu casat i amainadat.
1: Sí.
0: Com podia un jove casat i amainadat estudiar?
1: Era una dificultat ben entesa. I quan vaig fer el servei militar era igual. I el vaig fer, penso, pendent un any i mig. Era molt llarg i era molt difícil.
0: Perquè veniu pas de família rica, vos?
1: Ah, no, no.
0: Doncs era possible.
1: No, de cada banda.
0: És això?
1: No ho eren, no. Doncs, ben entès, era pas fàcil.
0: Calia treballar al costat dels estudis?
1: I la meva dona va fer el que va poder.
0: Sí.
1: I pensi que ens donaven alguna cosa que...
0: Alguna ajuda oficial?
1: Els que eren casats hi havia una ajuda,
0: d'acord. Sí. Bé, doncs passeu 4 anys treballant al CNRS a París.
1: Sí, a París, i vaig començar una tesis allà i que vaig acabar aquí, a Udelló. Una tesis, abans eren tesis que duraven molt,
0: sí.
1: Penso que vaig fer 5 anys, era la gran tesis, ben entès.
0: Sí, sí. Sobre quin tema?
1: I bé, eren les terres rares. Escolteu, tinc la...
0: Teniu la tesi publicada?
1: Un exemplar,
0: sí.
1: De la meva tesa, en francès, Nouvelle méthode de préparation des méthodes de terres rares i contribution à l'étude de la réduction carbothermique de leurs oxides.
0: D'acord.
1: Voilà.
0: Molt bé, entesos. Què són les terres rares?
1: I bé, és un ensemble, és lluny tot això, i no me recorda, pensi que n'hi ha 15 o 16... a la mateixa casa del tableu periòdic de Mendeleïev, a la mateixa casa, perquè el canvi se fa en els nivells electrònics que són a dintre, és els que són a fora, és els que són a dintre. Bueno, doncs, són en el mateix número, si voleu. I és els llocs composats, els teniu aquí,
0: sí.
1: A les pantalles de color, en totes les pantalles de color, sí. hi ha composants de lantana, cerium, etc.
0: Jo suposo que hi haurà gent que ha escoltat aquesta explicació i que l'haurà comprès.
1: Sí,
0: jo crec que sí que hi haurà gent que escoltarà diverses i que poden comprendre.
1: És per una explicació aprofundida.
0: Ja ho pensi.
1: És molt lleuger.
0: Germain Malé, voleu tornar al país? Voleu venir aquí a treballar?
1: Sí.
0: I quan es crea un laboratori a Montlluís, veniu a treballar a Montlluís?
1: Sí, vaig demanar perquè era el mateix director, en Tromba, era molt conegut al CNRS i a França i fora de França, que tenia potència, ben entès, i va fer construir el forn de sol, que de 1.000 quilowatts, a Odelló. És una construcció que devia costar molt car. I doncs jo era a París, doncs, i m'atrigava, si podia, de tornar en terres catalanes. Això fa que li vaig demanar, hi havia un laboratori a Montlluís, que era el sol laboratori del CNRS, a terres catalanes.
0: Sí.
1: Doncs li vaig demanar de venir aquí. Es va fer pregar, vaig reixer.
0: A tenir el poste.
1: A tenir el poste aquí.
0: I arribeu aquí, a Montlluís, el juny del 68,
1: sí,
0: després de viure el maig del 68 a París.
1: Sí, sí, vàrem viure el maig del 68 i el vàrem viure de prop al moment donat, una diada i una nit, perquè ens estaven a Aubergenville, que és a la vora de Flins, on hi havia les usines Renault, i doncs hi va haver una diada terrible amb una nit també.
0: Què recordeu d'aquella nit?
1: I bé, aquella nit sé que tots aquests joves que hi havia eren perseguits per la policia, ben entès, i s'amagaven a pertot. Pensi que em vaig tenir perquè tenien un hortet, amb una paret alta,
0: i penso
1: que n'hi va bé que se van refugiar aquí.
0: El vostre hortet.
1: Sí.
0: Bé, reixiu doncs a tenir aquest poste a Montlluís.
1: I vàrem arribar doncs al juny i ens vàrem fixar amb la família, doncs, amb les dues nenes que tenien en aquella època, a Sallagosa, perquè ens va agradar, que és un vilatge agradable.
2: Tout ce que l'homme fut, de grand et de sublime, sa protestation, ses chants et ses héros, au-dessus de ce corps et contre ses bourreaux, à Grenade aujourd'hui surgit devant le crime, et cette bouche absente et l'orca qui s'est tue, remplissant tout à coup.

0: comme un oiseau. Sur la plus haute branche.
1: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
2: Germà Malé, pocs mesos després d'arribar és quan s'inaugura ja el forn solar d'Odelló.
3: I bé, el forn de 1.000 quilowatts doncs, era acabat i a la tardor d'aquest mateix any van traslladar tot el material que tenien a Montlluís, el van traslladar a Odelló, a part del forn que era petitet, que feia 50 quilowatts, doncs era poca cosa, vis-a-vis dels 1.000 quilowatts de l'Udo de Llu.
2: Perquè a Montlluís hi havia aquest forn més petit, eh?
3: Sí, hi havia aquest forn que era més petit i el van donar en el municipi, el van deixar en el municipi, que els hi va donar un euro de...
2: simbòlic. El va comprar per un euro, sí.
3: Sí.
2: Fer un forn solar d'aquella dimensió en aquell moment era extraordinari.
3: Sí, sí, sí, era extraordinari. I sobretot que té una arquitectura que és especial i era futurista en aquella època. Ara han fet ben entès altres coses a pertot arreu del món, però en aquell moment era futurista. I això eren estudis que van ser fetes perquè pugui sostenir el mirall parabòlic que concentrava doncs el sol en el focus.
2: Continua sent un dels més grans del món,
3: va ser ràpidament perquè el van desenvolupar tècniques i va ser ràpidament un dels més potents que del món. Sí. Hi va haver intercanvis amb els Estats Units que ens van enviar coses a fer una prova en el forn de 1.000 quilowatts. I cap a la fi hi va haver la NASA que ens va enviar el

0: cedir a les altres temperatures. Era això, un fons de concentració de sol, és això, per obtenir altes temperatures.
1: Però no es podia aconseguir altes temperatures amb altres mitjans?
0: I bé, difícilment, perquè aquí pujava fins a 3.800. Això vol dir que fonia tot el que existeix a sobre la Terra, que el tungsten, notament, bueno, que és un dels punts de fusió els més alts, pot fendre això, ben entès, el ferro fonia com la mantega al sol, i bueno, la silícia, oxides i tot això que havien fet fondre en quantitat per diversa gent que els hi demanaven. Que...
1: Però al 68, que és quan s'inaugura el forn solar d'Odelló, l'energia solar encara no és el que és ara.
0: I hasta, finalment, en el CNRS n'hi havia que eren reticents, sí, per fer aquest forn i continuar i treballar i enviar gent i fer estudis. Bueno, va ser difícil i va haver un període que era molt difícil. I després, bon, amb les idees noves, va tornar a aprendre. I ara em sembla que tot va bé.
1: El vostre treball, exactament, quin era aquí, el forn solar?
0: I bé, el meu treball no tocava a l'energia solar. Me'n vaig servir dels petits forns, perquè al costat del de 1.000 quilowatts hi havia petits forns d'un quilowatt o dos per fer experiències, sí, petites experiències, doncs. I me'n vaig servir perquè podien pujar en temperatura. Que és això, el que feia jo, vaig treballar. Em van donar, quan vaig tenir amb èxit la meva tesi, em van encarregar de treball sobre materials del futur. Els que podien tenir a molt alta temperatura, amb propietats físiques, químiques i mecàniques, hasta bones propietats a alta temperatura. Llavors, jo vaig treballar principalment amb una tècnica especial que se'n diu CVD, Chemical Vapor Deposition, o depoximic en fase vapor, en francès. Se deposa capes fines sobre d'una peça a protegir. I vaig treballar sobretot amb materials que tenien la mateixa estructura que el diamant. Me que prenia pas foc com el diamant.
1: Perquè crema el diamant.
0: Sí, sí. Si el porteu a alta temperatura a l'atmosfera, sí, ben entès, és cremat.
1: Hi ha un moment del vostre treball com a investigador que reixiu alguna cosa especialment important?
0: I bé, és finalment això. Aquest material era el carbur de bor d'una constitució especial, d'un que semblava el diamant, i doncs amb una duresa, alta duresa, més que no cremava, d'una alta temperatura, i que resistia en el fratament.
1: D'acord.
0: També, bueno, coses així.
1: Això ho trobeu vos, doncs?
0: Sí, sí. Sí, això sí, i vaig dirigir tres tesis a damunt, que, en fi, amb aquest subjecte.

0: Avui faig memòria amb Germain Malé, ja sabem moltes coses. Hem parlat molt del seu treball com a científic, que ha treballat 4 anys al CNRS a París i com que volia tornar al país va reixer a trobar un post a Montlluís i de seguit després, quan es va inaugurar el Forn Solar d'Odelló, hi va treballar. Ens ho ha explicat tot molt bé, també el tema de la seva tesi. Germain Malé és músic també, és el creador de la coral de les Camilleres d'aquí a Sallagosa. Sem a Sallagosa. Hi ha un dia que us demanen, ja coneixen que teniu coneixements de música.
1: I no sé com, perquè no feia gaire temps que era a Sallagosa. Sí,
0: i us demanen què?
1: Hi va haver dos sallagosins, doncs, que eren nostàlgics de les tradicions. Era el Marcel Margall, capdavanter de les festes a Sallagosa, i en François Ester, que era alcalde de Sallagosa en aquell moment. Em van demanar, doncs, de reactivar el got dels ous o les caramelles.
0: Perquè aquí en diuen les caramelles, les camilleres.
1: Aquí en deien camilleres.
0: Camilleres.
1: I finalment, quan ens varen constituir en coral, varen donar aquest nom per recordar els principis, que
0: d'acord,
1: les camilleres.
0: I doncs reactiveu el Coll dels Ous, aquí a Sallagosa.
1: El primer any hi havia molta gent, eren, penso, una cinquantena de sallagosins a córrer per la Cerdanya i cantar el Got dels Ous, perquè varen cantar el Got dels Ous a una sola veu, ben entès. Sí. Podíem pas fer altra cosa. I l'any següent, finalment, varen dir que podríem fer una coral, podríem constituir una coral, i molta gent se m'han anat de seguit perquè els hi feia una mica por.
0: Massa complicat,
1: sí.
0: No? Cantar a diverses veus.
1: Sí.
0: I quan recupereu el Goig dels Ous, hi ha gent d'aquí a Cerdanya que ho recordava?
1: Ah, sí, sí, sí. N'hi ha que plogaven al pas de la porta perquè feia temps que no se feia més, i quan eren jovenets ho havien fet, ho havien oït, el Goig dels Ous. En fi, les caramelles, doncs. Sí. I doncs, sí, els primers anys hi havia gent que ploraven escoltant-se.
0: Què es canta aquí a Cerdanya per les caramelles, pel Goig dels Ous?
1: Hi havia parer
0: especial.
1: Sí. Hi va haver un compositor que ens va donar una caramella que havia compost ell mateix, i ens va donar això, caramelles a Sallagosa, i van cantar una mica això, i després, bueno, n'hi ha per tot, caramelles de per tot arreu, em van cantar 7 o 8, que ens va calguer acabar perquè finalment que la televisió va matar les caramelles. La gent tenia feina a escoltar la televisió.
0: No volien sortir a la nit a cantar
1: no
0: les caramelles.
1: Sí, més havien fet unes festes espantoses, perquè cantaven fins a la 1 del dematí i després feien festa pendent una hora o dues.
0: I entraveu a cada casa?
1: Entraven en un... Sí, anaven a les masies i a cada casa, en els pobles a cada casa. I aquí hi ha masies magnifiques, i anaven a cantar amb els peus al fems i tot això, que, bueno, és records inoblidables.
0: I en aquests masos us donaven quelcom, ous o botifarres, o vi, o...
1: Llonganissa, botifarra, i ous, sobretot.
0: Ous, clar.
1: Feien els goig, ho feien pas una nit, ho feien una setmana, i fins un any pensi que ho varen fer 2 setmanes.
0: Cada nit?
1: No, pas cada nit. Ah. En saltaven una.
0: D'acord, bueno, per reposar un poc.
1: Sí, perquè l'endemà calia anar al treball per això. Sí. Ho van fer 2 setmanes i pensi que ens van donar 1.200 ous.
0: I que li feia una truita amb això?
1: I feien cada nit, doncs, en feien 8 o 10 truites.
0: De truites, clar.
1: Amb batut, amb tot el que vulgueu. I finalment, aquell any, ens va quedar ous i varen fer bunyetes.
0: Ah, d'acord.
1: Amb el que va quedar.
0: Molt bé.
1: Vam fer bunyetes.
0: D'acord. La coral Les Camilleres, doncs, la creeu després de començar a cantar El Goig dels Ous aquí a Sallagosa, una coral que enguany hauria hagut de celebrar el seu 50è aniversari.
1: 50 anys, sí.
0: Ho celebrareu probablement l'any que ve. Sempre canteu en català.
1: Sí, això és jo que ho vaig imposar perquè em sembla que sóc català, d'acord, i la meva dona, que no és catalana, és més catalana que jo, finalment.
0: A vegades arriba això.
1: Sí. Sí.
0: Heu fet concerts a Catalunya, tant al nord com al sud.
1: Ben entès. Hem fet concerts, ben entès, a Catalunya nord, a Catalunya sud, a pertot arreu, i sobretot a Barcelona, sovint a Barcelona, també a Montserrat. També.
0: A Montserrat vau anar a cantar, al monestir?
1: Sí, al monestir, sí, 4 o 5 vegades hi vam anar. Hi havia conjunts amb altres formacions, sí. També, i vam cantar 2 o 3 vegades, hi havia 2 o 3 mil cantaires. Era inoblidable.
0: Sí, evidentment. Heu cantat també, fins i tot a les Canàries, vau anar a cantar.
1: Sí, fa molts anys, això. Sí. Vam anar a fer una gira d'una setmana a les Illes Canàries. Sí.
0: I el 2006 aneu a l'Alguer, aquesta població que parla en català de l'illa de Sardenya.
1: Això, i que van ser molt contents.
0: Ah, ells.
1: D'ens oir i de parlar català amb nosaltres. Ben entès, la gent una mica jats, que en fi, perquè els joves parlen italià, ben entès. Aquella gent era molt contents. Bueno, i van fer 2 concerts allà.
0: És un cas extraordinari de manteniment d'una llengua al cap dels anys.
1: Això mateix, sí.
0: Lluny, de fet, lluny del país on es parla la llengua.
1: El que feia ple també és que hi havia la bandera catalana a l'Ajuntament, a l'Alguer.
0: La coral Les Camilleres de Sallagosa l'any 95 va rebre la distinció del Cerdà de l'any.
1: Això sí.
0: Aquesta distinció que dona l'Institut d'Estudis Ceretans, Ràdio Pirineus i els Amics de Cerdanya.
1: Això. És una distinció que se dona cada any a una associació o a una persona que s'ha distingit particularment per lo que fa a Cerdanya.
0: El 95 a la Coral i 20 anys després, o 21 anys després, el 2016, la distinció la vau tenir vos,
1: sí.
0: Personalment. Germain Malé, Cerdà de l'any, el 2016.
1: El 2016. Em va fer força ple, ben entès.
0: Evidentment.

0: Germain Malé, la coral Les Camelleres ha arribat a tenir un alt nivell. Quin any va ser que veu inaugurar el Festival Dix? Festival Musical Dix?
1: El Festival Dix era, pensi, el 2008.
0: 2008.
1: Sí. I el 2009, l'any següent, vàrem fer dos concerts a París i un d'ells amb la presència del delegat del govern de Catalunya a França. I el 2016 varen representar la Catalunya Nord a l'homenatge coral a Rafael Patxot, organitzat per la Diputació de Barcelona i la FESEC a l'Auditori de Barcelona. També alguna vegada hi ha la televisió francesa que ens va filmar també.
0: Ah, sí?
1: Que va fer
0: algun reportatge amb vosaltres?
1: Emissions i reportatge amb nosaltres.
0: Heu publicat 3 discos, un vinil per començar i 2 CDs.
1: Això sí.
0: I vos personalment heu harmonitzat totes cançons populars catalanes, eh?
1: He harmonitzat alguna cançó amb Pasmassament, en fi, alguna cançó.
0: Sí. I heu musicat també.
1: I finalment he musicat perquè ens cal parlar del gran escriptor català Jordi Pere Cerdà, amb el qual tenia una mica de relacions.
0: El vau conèixer bé?
1: Sí, el vaig conèixer bé. I tothom no sap que va néixer a Sallagosa. I quan era jovenet va treballar a la carnisseria familiar.
0: Sí.
1: Va ser a un moment alcalde de Sallagosa i va participar activament a la resistència,
0: sí,
1: pendent l'ocupació.
0: Sí.
1: El Jordi Pere Cerdà, en el primer disc vinil, ens va fer un test de benvinguda a Nova Bona Camilleres i va honorar doncs el nostre primer disc i deia en el final: tenen olor de terme obert, com qui diria d'herba de pastor o de cusculls i de bolets agrestes.
0: D'acord. Era aquí, en Jordi Pere Cerdà, com veu recuperar el Goig dels Ous?
1: No.
0: Era pas més aquí, eh?
1: Era a Perpinyà.
0: No va cantar mai amb vosaltres perquè tenia una gran veu, Jordi Pere Cerdà.
1: Sí, cantava.
0: Cantava molt bé.
1: Sí, cantava. Era a Perpinyà.
0: D'acord. I vos veu musicar Serratània, de Jordi Pere Cerdà.
1: És això. Em va regalar, ara deu fer una vintena d'anys, un poema de la seva joventut que vaig musicar i harmonitzar per al conjunt. La cantàvem poc sovint per la raó que era una mica llarguera i difícil.
0: Heu fet, doncs, una composició no pas fàcil de cantar. Ho sé perquè la coral Solstici, amb qui havíeu de celebrar els 50 anys aquí a Sallagosa, l'ha treballada també.
1: Sí.
0: I no és pas fàcil, eh?
1: No.
0: No és pas fàcil.
1: No, no.
0: Bé, esperem que l'any que ve ho podrem fer.
1: El que passa és que també canvia sempre tot el llarg.
0: Sí, sí, sí.
1: Canvia. Mm-hmm. És pas repetitiu.
0: Germain Malé, arribem ja a la fi d'aquesta memòria amb vos, aquí a Sallagosa. Us he demanat músiques. I per començar m'heu demanat Jean Ferrà.
1: Sí.
0: Amb quina cançó voleu?
1: És un poema d'Aragó que es diu Un jour, un jour. Un jour viendrà couleur d'orange. L'esperança de l'humanitat. És una molt, molt bonica cançó. I després, una mica, que la lluita del Lluís Llach, Abril 74.
0: Mm-hmm.
1: M'agradaria sentir-la.
0: I també podríem posar cançons de Les Camelleres.
1: No? Sí, si voleu bé.
0: Sí, tant.
1: Si
0: només faltaria,
1: bé,
0: si hem parlat de cant coral, hem d'escoltar cant coral.
1: Penso que teniu un disc,
0: sí.
1: A l'emissora, doncs, pensava a l'emigrant, bueno, això és
0: sí,
1: conegut,
0: sí.
1: En Jacint Verdaguer, i pare.
0: El pare d'en Serrat. Joan Manuel Serrat.
1: Joan Manuel Serrat.
0: Harmonitzada per vos?
1: No.
0: Ah, aquesta no.
1: No. Aquí n'hi ha cap. I després una sardana, els degotalls, que és molt bonica.
0: És molt bonica aquesta sardana. Mm. Doncs són músiques que hem escoltat en aquesta memòria que he fet amb Germain Malé, aquí, en un local de Sallagosa, on la coral Les Cabelleres hi treballa quan és que pot treballar, quan el virus deixa que les corals puguin treballar.
1: És això mateix. Penso que serà molt difícil aquesta tardor, que penso pas que puguem hi tornar, perquè, bueno, diuen, hi ha la segona vaga, doncs sí. Serà una mica difícil. I l'any que ve, si tot va bé, tornarem a reprendre tot això i potser podrem fer la gran festa dels 20 anys.
0: Dels 50 més, anys.
1: Ai, perdona, de 50 anys, i que seran...
0: Els 51.
1: Els 51.
0: Esperem que sí, Germán Malé.
1: I serà igual.
0: Gràcies per acollir-me aquí. Gràcies i bon dia.
1: I gràcies a vos.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

jugar tot sol a vora d'un camp vos fa venir coses. Xonga mama al cel vos fa créixer un brifoll. Xonga ser escolar vos fa trascolar el vi de la missa. Això d'engolir

0: Escolteu Radio Arrels. Radio Arrels. Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
0: De Radio Arrels.
2: Guillem de Cabestany fou un cavaller de la comarca del Rosselló que limita amb l'Empordà i amb el Narbonès. Fou un home molt agradable en la persona i molt famós en armes, cortesia i servei. I hi havia en la seva comarca una dama que es deia Na Saurimonda, esposa de Ramon de Castellrosselló, que era molt noble i ric, dolent, brau, ferotge i orgullós. I Guillem de Cabestany estimava la senyora per amor i sobre ella cantava i feia les seves cançons. I la dama, que era jove, gentil, alegre i bella, l'estimava més que res al món. I això fou dit a Ramon de Castellrosselló. I ell, com home irat i gelós, investigà el fet i va saber que era veritat. I va fer guardar l'esposa. I un dia, Ramon de Castellrosselló va trobar Guillem de Cabestany que passejava amb poca companyia i el va matar. I li va fer treure el cor del cos i li va fer tallar el cap i va fer portar el cor a casa seva i també el cap. I va fer rostir el cor tot posant-li pebre i el va fer donar a menjar a la seva esposa. I quan la dama el va haver menjat, Ramon de Castellrosselló li digué: «Sabeu què és això que heu menjat?» I ella digué: «No, sinó que era una vianda molt bona i saborosa». I ell li digué que era el cor de Guillem de Cabestany, allò que havia menjat. I perquè ho recregués millor, va fer portar al cap davant d'ella. I quan la dona veié i sentia això, va perdre la vista i la oïda. I quan tornà en si, va dir: «Senyor, m'heu donat tan bona menja que mai més no en menjaré d'altra». I quan ell sentia això, va córrer amb la seva espasa i volgué donar-li el cap. I ella va córrer cap a un balcó i es deixà caure baix, i així va morir. I pel Rosselló i per tota Catalunya va córrer la nova que Guillem de Cabestany i la dona havien mort tan traïdorament i que Ramon de Castellrosselló havia donat el cor de Guillem a menjar a la dona. Fou molta la tristor per totes les comarques. I la queixa va arribar al rei d'Aragó, que era senyor d'en Ramon de Castellrosselló i d'en Guillem de Cabestany. I vingué a Perpinyà, al Rosselló, i va fer que en Ramon de Castellrosselló es presentés davant d'ell. El va fer agafar i li va prendre tots els seus castells i els va fer destruir. I li va prendre tot allò que tenia i el va posar a la presó. I després va fer recollir Guillem de Cabestany i la dama i els va fer portar a Perpinyà i posar en un monument davant la porta de l'església. I va fer dibuixar sobre el monument com havien mort. I va ordenar que per tot el comtat de Rosselló tots els cavallers i les dames els fessin aniversari tots els anys. I Ramon de Castellrosselló va morir a la presó del rei. La llegenda de Guillem de Cabestany, l'ocor menjat, traducció del català antic per Albert Mestres. I una nota. Les informacions que contenen aquestes vides poden ser més o menys veraç pel que fa al rigor històric. Sabem que Ramon del Castellrosselló no va matar la seva esposa, perquè va morir abans d'ella, l'any 1217. I a més, el rei Alfons I d'Aragó que s'esmenta en les versions més llargues de la vida, era mort un any abans del casament de Saurimonda amb Ramon de Castellrosselló l'any 1196.
0: Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
0: De Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. El volum 88.2.
1: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. És migdia.
6: Arriba el moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
7: Com cada setmana, sons a cau d'orella amb en Joan Brugués, de Ràdio L'Escala.
8: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a cau d'orella, el programa d'habaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
9: Hola, què tal, com estan? Després d'una primera part d'una selecció de temes propis de diferents grups d'habaneres, anem ara per la segona i última. Tornem a navegar en segell propi. Els hi recordo que les cançons escollides són d'autoria de components que formen o havien format part dels grups, tant la lletra com la música. Seran formacions que estiguin en actiu i per ordre alfabètic. Comencem, si els sembla bé, aquesta segona i última part.
10: Habaneres i cants de taverna a Sons a cau d'orella.
9: I ho farem amb els pescadors del Francolí, que tenen un repertori que es compon d'habaneres tradicionals i pròpies, cançons de la terra amb peces instrumentals i divertides per a tots els públics. D'aquest repertori escoltarem aquesta en composició de dos dels seus integrants, en Tomàs Sanahuja i Àngel Santiago, amic pescador.

El primer tema que hem escoltat ha estat aquest amic pescador pels pescadors del Francolí. Continuem i els hi diré que són de Girona, no gaire coneguts, tota l'ombra de terra endins i les anxovetes. El grup vell de Galligans va néixer l'any 2011 de la mà d'un grup d'amics, cantaires de diferents corals i amants de les habaneres que varen prendre la decisió de formar un grup per a cantar-les en festes populars. El 2016 varen publicar el seu primer CD, on hi trobem aquest tema escrit i musicat per dos dels seus components, en Sebastià Gironès i l'Àngel Santiago. Serveix també com a presentació a les cantades i que porta per títol La Colla.

Hem escoltat per al grup vell de Galligants aquest tema que porta per títol La Colla i que, com els he dit, al començament de les cantades el fan servir de presentació. Tot i que estan en un moment de parada, no sé si tècnica o què, però considero el grup Habana Vieja de Montblanc encara en actiu i els hi proposo escoltar aquest tema de producció pròpia i que dona títol al seu primer treball discogràfic. És una peça dedicada al drama humà dels refugiats i que porta per títol La barca de Lamín.

Hem escoltat La barca d'en Lamine, el tema que dona títol al seu primer treball discogràfic, d'aquest que no el varen treure físicament, sinó que el varen portar ja directament a les plataformes musicals. Continuem amb La petita Habana, que es va formar l'any 2012 quan la Gina Spolet i en Jepe Costa deixen el grup a cau d'orella. Després de varis canvis a la formació, en Jepe continua al davant del conjunt i fent composicions com la que escoltarem a continuació amb un enregistrament en directe i que porta per títol Torna a Port.

quatre llises i un sorell petit, una canya i un cistell i una bota de bon vi ben fresc, bicicleta i un farcell. Com enyoro pujar a bord i fer un

escoltat de la Petita Habana aquesta composició de l'acordionista en G.P. Costa, que porta per títol Torna a Port. Varen ser tot un revulsiu quan varen aparèixer, tancant tots els esquemes d'aquest gènere musical que coneixem fins al moment. Les veus femenines formaven part de les masculines. A temps ja hi va haver-hi un altre grup d'havaneres en femení, les Algues, però de curta duració, i varen passar desapercebudes, al contrari de les Anxovetes, ja consolidades i amb un variat repertori de cançons pròpies com aquesta de la Marta Pérez i que porta per títol El viatge.

Hem escoltat El viatge, una composició pròpia per la integrant del grup com és la Marta Pérez. Pere Ferrer Daví ens va deixar massa aviat. Tenia poques però meravelloses composicions seves, com aquesta que va guanyar el primer premi de composicions d'havaneres de Sant Pol de Mar, com encara no portava el nom de Josep Bastons. Durant anys, en Pere va ser l'acordionista del grup L'Espingari de Montcada i Reixac. I escoltarem aquesta preciosa habanera estimada.

l'havanera estimada de l'enyorat Pere Ferrer Daví amb el seu grup L'Espingari. Sempre tindré un gran reconeixement per en Pere Ferrer perquè de les cançons que treia, les cançons que composava, abans no els publicava, sempre me'ls deixava escoltar, i així també ho va fer-ho amb l'havanera estimada, abans inclús de portar-la en el concurs de Sant Pol de Mar. Per Llops de Mar hi han passat compositors com el mestre Salvador de Bau, en Llibori, i també el que durant temps va ser la segona veu i guitarra del grup, en Salvador Ballesteros, que va fer unes quantes composicions pels de Sant Feliu de Guíxols, com la que gaudirem a continuació, El nen i la sirena de Cadaqués.

una cançó més de sirenes. Aquesta vegada no és de Begur, hi ha la famosa sirena de Begur, sinó que és la sirena de Cadaqués, amb una bonica història acompanyada per aquest nen, que és el que hem escoltat del grup Llops de Mar. Mar i Vent en varen fer 30 el 2025, un grup amb una àmplia trajectòria musical que ha actuat arreu de Catalunya i altres indrets. Els avala una àmplia discografia. Cal dir que per celebrar aquest últim aniversari varen publicar dos treballs discogràfics. Els hi proposo escoltar aquesta producció pròpia de tot el grup, Sols una havanera.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Sols una manera, el tema que acabem d'escoltar del grup Mar i Vent, que ja van per al seu 31è aniversari, 31 temporades en actiu, i des d'aquí els hi desitgem que en puguin tenir moltes i moltes més. Continuaré dient-los que sempre m'han escoltat de dir que Menorca és la illa més avenerística de les Balears. I tenim cantants i cantantes solistes i grups com Maragassa, que es va fundar a Maó l'any 2004. Un dels seus iniciadors va ser en Gerard Anglada, del que escoltarem la següent peça, Menorca, illa estimada.

I per al grup menorquí, Maragassa, aquesta Menorca illa estimada. Els hi haig de dir que si hi han estat, i si no hi han estat, els hi recomano que hi vagin, perquè Menorca és una illa que s'acaba estimant. I de Menorca, al nord de Catalunya, amb Mariners del Canigó, el grup més representatiu d'aquest territori i que, malauradament, han fet poques actuacions al Principat. No tan sols ells, sinó les altres formacions d'aquests indrets. Marcel Pons, a part de que va ser el director musical, és autor de varis temes que porten els de Ceret en el seu repertori com aquest Camí de Ronda.

De la Catalunya Nord, dels mariners de Canigó, hem escoltat i els hem acompanyat amb aquest Camí de Ronda. Josep Bastons ha posat música a composicions de Narcís Oliver, Carles Casanovas, Tòfol Mus, entre d'altres. Ell em va dir una vegada que les lletres només pel banc. El vull incloure en aquest programa amb una peça anònima, és a dir, d'autor desconegut, que ell mateix hi va posar la música. Potser saltant la norma i en lletra petita, escoltarem amb el seu grup Peix Fregit, Pollia.

Follia, musicada per Josep Bastons i, del tot desconegut, interpretada per els de Palafrugell, el peix fregit. Amb l'arribada dels pescadors de l'Escala, de Quim Mas, Albert Prat i fa poc Ernest Dollero, el grup ha generat una varietat de temes propis. El primer enregistrat en lletra i música d'un component del grup el trobem al disc Salió de Jamaica del 1988 i l'autoria va ser del contrabaixista del grup, en Josep Joli, un tema amb una història molt emocionant. Aquest tema és Enyorament.

Hem escoltat aquest enyorament de Josep Joli per als pescadors de l'Escala. En Joli va escriure aquest tema mentre s'estava recuperant d'un accident a la seva habitació, on només hi veia el sol per la finestra, entre d'altres coses, com és normal. En Carles Casanovas és més de lletres que de músiques, tot i que ha fet composicions amb autoria d'una banda i de l'altra. Varen ser les seves primeres composicions, no gaires, ja que es va dedicar a crear lletres i molt ben treballades i bones. Tot un referent dins aquest gènere musical. Els hi proposo una de no gaire coneguda, que és aquesta, El Mulato Genaro.

Tot i que l'oració del pescador és la més coneguda tant de lletra i música d'en Carles, avui hem escoltat aquest El Mulato Genaro. El grup són de l'Havana i trobem composicions de Llorenç Fernández, en José Manuel Olaya, en José Lluís Blázquez i l'Oriol Roca, és a dir, tota la formació inicial del grup. He volgut escollir, com a cançó de segell propi, la que varen fer Olaya i Roca i que dona títol a un dels seus treballs discogràfics editat el 2022, que porta per títol Les dones del mar.

0: I fins aquí el nostre darrer viatge en segell propi. Hem continuat descobrint les històries i la música que neixen directament del cor dels grups amb la marca autèntica de qui els han escrit i somiat. Gràcies per tornar a acompanyar-nos en aquesta navegació per les veus més pròpies de l'Havanera. Fins a la propera. Adéu-siau.
1: Deixem la mar en silenci i les cançons en el record. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Fins ara hem escoltat El moment de les havaneres a Ràdio Arrels.
3: Com cada setmana, Sons a Cau d'Orella, amb en Joan Brugués.
4: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
5: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
0: Ràdio Arrels.
3: És massa bé!
4: Amb els Marcs.
5: Tot el que s'emetrà a continuació està tractat des de la ironia, des de la broma i des del puta espanyisme i el puta França.
4: És ben bé que no us ho podeu prendre de veres i que si ho feu serà tot culpa vostra, no pas culpa nostra.
5: La culpa és vostra.
4: Com tot.
5: Atenció, atenció!
4: Atenció!
5: Atenció!
4: Atenció, que tornem a vacances.
5: Salvador Illa,
4: enxampat... D'on ha sortit?
5: O que semblant lesbiana.
4: Sí o no?
5: Sí.
4: Ha anat a la perruqueria?
5: Com el Puigdemont.
4: Sí.
5: Que també semblava lesbiana.
4: Puigdemont lesbiana.
5: Puigdemont lesbiana. Doncs ara Salvador Illa lesbiana.
4: Tu creus que es fan petons?
5: Ostres. Bo. Això estaria guai, eh?
4: Al pròxim plenari del Parlament, torna Puigdemont, es fan un petó i comença la transició.
5: Crec que aniria molt millor. O sigui, que els assumptes polítics s'arreglessin així. Des de producció m'han tret un bolígraf que tenia a la mà i anaven clicant. Ben vist, clar, no me l'he adonat. És que són aquestes coses, per això tornem aquí a Ràdio Arrels. Però una altra cosa, no.
4: No.
5: Perquè al final...
4: El salari no és gens digne.
5: O sigui, això que estem fent aquí a Ràdio Arrels és un portfoli per en algun moment, no?
4: Sí.
5: Per fer currículum, per enviar-ho a ICAT i tindre un programa que es digui... Digues algun adjectiu com... Entremaliats, no?
4: Els cookie marks.
5: Els entremaliats.
4: Els cookies.
5: No, els cookies.
4: Sí.
5: Seria com una cosa una miqueta transgressora, però no gaire.
4: Seríem els taboners de la Berta Roca.
5: Buah, és que... Buah, la Berta Roca, la cap.
4: La cap.
5: No? La xef.
4: La xef.
5: Estaria guai, eh?
4: No gent.
5: La Berta Roca és aquella que té... Bueno, jo també. Que té els dos pinyos molt separats, no? Les dents del mig. És aquella, la Berta. Sí. La gent que tenim aquest avantatge, perquè és un avantatge, tot i que no ho sapigueu, podem disparar aigua pel mig dels dos dents. Això ho sabíeu o no? Ja us ho dic ara. Si us fiqueu aigua i amb la llengua es pitgeu, de petit ho podia fer amb saliva, també. Era bastant més fastigós.
4: 2027, concurs de pistoles d'aigua...
5: Vols veure-ho?
4: Ara no és massa radiofònic, però després quan arribem a casa, sisplau.
5: Endavant. Sí. Doncs res, a part d'això, com que sabeu que som un programa divulgatiu, informatiu i moltes coses que acaben en IU, avui us informarem d'informació informativa.
4: Ostres.
5: Si algun dia... Sí, això ho hem vist ara.
4: Si algun dia,
5: Marc,
4: sí.
5: El primer punt.
4: Si algun dia, no sé per què, però alguna cosa que pot arribar a passar, us quedeu amb la palanca del cotxe, del canvi de marxes del cotxe a la mà, perquè se us trenca... Doncs, venint cap a Ràdio Arrels, hem trobat la solució.
5: Si teniu un bolígraf d'aquest quatre colors,
4: sí,
5: d'aquest estil, l'encaixeu amb força cap a dins del canvi de marxes...
4: I a funcionar.
5: I a funcionar. Vull dir...
4: Primera, segona, tercera, quarta i...
5: Molt millor això que no tindre canvi de marxes.
4: Sí.
5: A nivell funcional de la botura...
4: Sí.
5: Per cert, des d'aquí, si estigués al sud, aniria a Montserrat a ficar una espalmeta. D'acord? Com que no hi soc... La meva espalmeta serà dir-ho per Ràdio Arrels. Aquest divendres el meu cotxe ha de passar a la revisió. No pinta bé.
4: Tothom que ens estigui escoltant ara mateix, si us plau, pregueu amb nosaltres.
5: Envieu-nos un missatge a l'Instagram de És massa bé.
4: Sí, que ja no el fem servir, però el faran servir.
5: Hashtag ànims.
4: Ànims.
5: Hashtag. Ànims. Hashtag ànims. D'acord?
4: Si us plau.
5: I si no, la setmana que ve començarem una campanya. D'acord?
4: Un crowdfunding.
5: Hashtag, un cotxe pel Marc.
4: Un patinet pel Marc.
5: Que pagui Ràdio Arrels. Un patinet. Ja no demanaré un cotxe, demanaré un patinet i no elèctric.
4: No.
5: Un patinet d'aquests que vas anant donant-li amb el peu.
4: Rotulat de Ràdio Arrels.
5: M'agradaria molt que se'm regalés un patinet, algú. D'acord? Si algú ens està escoltant...
4: I té un patinet?
5: El seu fill s'ha fet gran o per alguna raó és tan tonto que ja no vol utilitzar el patinet perquè el patinet és la millor cosa del món.
4: Són divertidíssims.
5: Sí, és que... Titular, el programa avui es dirà Els patinets són massa bé.
4: Sí.
5: Ja ho hem dit i ens quedem tan panxos. Vull dir, tenim la sort de que som mestres. Bé, per nosaltres és una sort, per algú potser és mala sort. Per nosaltres està molt bé. De tant en tant, castiguem algun nen sense patinet i llavors li agafem davant seu. I anem amb patinet.
4: Fem una volta.
5: Fem una volta perquè vegi que nosaltres no estem castigats. I et toca el vent a la cara, ets lliure... És que...
4: És massa bé, patinet.
5: En patinet és... En patinet és el nou... No ho sé.
4: És el nou speed.
5: Sí, és el nou drogar-se. Alguna cosa.
4: Sí. I, bueno, venint també, ens n'hem adonat d'una cosa, que és que el temps avui ens ha enganyat.
5: És ben boig, el temps.
4: Nosaltres hem sortit els dos amb màniga curta, jo amb espardenyes, sense mitjons, pantalons curts...
5: Què més no portes?
4: Com el Gerard Quintana, calçotets.
5: No porta calçotets. Avui el Marc... I aquest de la tele sembla el de Cala Vento.
4: Sembla haver votat.
5: No sé. Doncs això...
4: Oh. És que estem mirant la tele.
5: Sí, sí, perquè si no ens avorrim. Què ve ser això, senyor Jesucrist? Però és que qui controli el temps? Qui és Sant Pere?
4: Tomàs Molina.
5: Tomàs Molina. Sí.
4: Hem sortit, feia solet, hem tret el cap per a finestres i estava bé. Hem sortit al carrer i teníem fred.
5: Pregunta pel Micol. Qui fa el temps a Ràdio Arrels? Enric Balaguer. Enric, una miqueta, per favor.
4: Sí.
5: Una mica un dia això, un dia allò. Què ve ser això?
4: Controla-ho millor.
5: Controla-ho.
4: La
5: demà sol.
4: La Rosselló
5: i bon
4: necessita.
5: Temps. És ben bé que sí. Enric Balaguer.
4: Enric Balaguer.
5: Gran ciutat.
4: Bueno.
5: No tan bon nom.
4: Bueno.
5: Enric
4: Balaguer.
5: De l'1 al 10.
4: Enric.
5: Enric. Balaguer és una bona ciutat i un bon nom.
4: Sí.
5: Enric, què? Anem a jutjar l'opinió, o sigui, la decisió dels seus pares de ficar-li a Enric.
4: Jo...
5: El meu germà es diu Eric. Eric.
4: Millor Eric.
5: Molt
4: Eric.
5: Millor. Enric.
4: Un 4.
5: Normalment els Enrics...
4: Un 4.
5: Un gent una mica estranya, eh?
4: És que no l'aprovo, eh?
5: Enric no està aprovat.
4: Jo no l'aprovo.
5: Guillem!
4: Mola moltíssim,
5: un
4: 9
5: i mig. Després de Marc...
4: Sí, després de Marc Guillem.
5: Jordi. Oh, Sant Jordi. Què anem a fer, Jordi? Anem a matar un drac? O què? Anem a salvar una princesa?
4: Bueno, Enric, què fem?
5: Enric, hòstia. Bé, ja...
4: Bueno.
5: Com riem, nois? És broma tot, eh? Enric és company nostre. I
4: ens estimem.
5: Bon, venim de vacances, per variar. La setmana que ve no fem programa perquè tampoc estem de vacances una altra vegada. En principi és un pont, no són vacances, però són... 5 dies de por. No ho deixeu mai de fer-ho, això, eh?
4: No.
5: Seguiu sempre emmirallats amb el model d'educació francesa.
4: Sí.
5: No us emmiralleu amb el model espanyol, perquè tots són problemes. Sempre es treballa molt.
4: I pot ser moltes vacances.
5: Seguiu així.
4: Coses.
5: Jo, de fet, és que cediria Catalunya Sud a França. S'ha acabat, espanyol. Tots són francesos, ara. Per poder...
4: Gaudir d'aquest sistema.
5: I per dir puta Espanya i visca França. No?
4: Com sempre.
5: Com sempre.
4: Ai.
5: Avui farem una mica de story time,
4: sí,
5: storytelling, no. Ho diem en català, explicació d'històries, no?
4: Explicamento de les històries.
5: Si ens explica, si ens escolta algú que no...
4: Que no parla anglès.
5: Que no parla. Doncs això, en Marc explicarà algunes coses de les seves vacances, jo explicaré algunes coses de les meves, si voleu vosaltres també podeu parlar vosaltres sols dins del cotxe. Pues, si porteu algú al costat es pensarà que esteu bojos, però endavant, potser ho pensava d'abans ja, si ho feu.
4: Bo, què, vacances... moltíssimes, que han sigut 16 dies, comptant aquest diumenge últim, i jo m'he dedicat a donar voltes amb el cotxe, que és un hobby que tinc, que m'agrada molt. Des que ara tinc dos cotxes, puc fer el doble de voltes, perquè quan deixo un encara tinc ganes de fer servir l'altre i me'n vaig a donar una volta. I després me'n vaig anar a Roma. Roma, ciutat bonica, bon menjar, molt turista, no com jo, que jo sóc diferent, i ni un gat, Marc.
5: Ni un gat.
4: Ni un gat, tio.
5: No fotis.
4: Ni un.
5: I què fan els romans? què fan els romans?
4: Doncs no sé.
5: Vull dir, si no tenen gats...
4: Doncs...
5: Roma, romans.
4: Fer un aqueducte.
5: Això ho feien molt, els romans. Bueno, m'ha arribat aquí. Quin paratge natural més bé. Què farem? Un aqueducte.
4: Vinga.
5: I una orgia, no? També feien...
4: Suport,
5: assassinar el Juli César.
4: Pagar el
5: mateix un romà que un romano, eh?
4: Doncs ni un gat. Ni un gat, tio.
5: I
4: em va fer molta gràcia perquè el teu souvenir de Roma va ser un calendari de gats.
5: Sí, sí.
4: Perquè jo, parlant, vaig dir, tio, al Marc li agraden molt els gats i no n'hem vist ni un. Jo te voldria passar fotos.
5: És trist.
4: Però hi havia un calendari de gats de Roma.
5: A Grècia n'hi ha molts de gats.
4: Sí, eh?
5: Sí.
4: I de grecs, com...
5: Grecs i romans, eh? Sí. Al final és això. Sí, sí.
4: Tornem als orígens.
5: Si t'agraden els carrers estrets que fan olor pipi, Grècia.
4: O Valls.
5: O Valls, també. I Perpinyà.
4: Sí.
5: És que en general...
4: Aquesta frase...
5: Vaig dir en una època que quan coneixia una persona sempre li deia això per veure la seva reacció. Molts cops s'enfadava. Dic, oh, ets de Castelló.
4: Què hi ha, Castelló?
5: Què hi ha? Oh, si t'agraden els carrers estrets que fan olor a pipi, està molt guai, Castelló. I hi havia gent que li feia gràcia, hi havia gent que no. Com tot.
4: Ja està bé. Les teves vacances, què?
5: Mira,
4: què m'explica?
5: Jo de vacances poques, la veritat. Perquè, bo, les he invertit en estar tancat en un estudi de música, gravant el tercer disc d'Incendi. Crec que el resultat val molt la pena, però... Hi ha hagut problemes. Quan no ets Figaflaues ni, no sé, el petit de Galeril, l'economia és la que és. Llavors, clar, vam decidir que 104 al grup llogaríem una cambra de dues persones, una Airbnb, però bo, que vam dir, hi ha menjador, hi ha sofà, hi ha terra, doncs llogarem. Sí, agafarem llits d'aquests del Decathlon i els posarem al terra. Problema. Que... L'habitació eren, o sigui, només estàvem llogant l'habitació, perquè diguéssim que a l'habitació al costat hi havia la dona de la casa. I res, que vam tindre un problema perquè vam haver d'estar quatre persones. El Marc estava buscant fotos de romanos. No?
4: No surten els de la cresta aquella que portaven els escuts i tal.
5: No, surten un altre tipus de romà. No?
4: Els d'Armenia.
5: Millors o pitjors?
4: Diferents.
5: Diferents. Molt ben salvat. Però res, que ens van ficar a dormir a la casa de la Tatiana. Ella vivia allà i, clar, havíem d'estar quatre persones en una habitació de dos anant a sortir als lavabos, com... ara podeu sortir, que està la Tatiana guardada a la seva habitació. Menys un dia que hi va haver un error de rècord. Perquè vaig sortir jo, que a mi em coneixia molt bé, perquè va conèixer-me a mi el Salvadoret. I, o sigui, vam fer veure que érem gais. Perquè vam fer veure que érem gais. Érem una parella, perquè així... Doncs, si som dos d'un grup de punk rock, doncs potser... Marc, està... Doncs dic, no em llogarà l'Airbnb i tal, doncs som una parella, que som tranquils, i això. I vaig sortir jo, bon dia. La Tatiana va dir... surt el Salvadoret, bon dia, ella ja va veure dues persones. I llavors va sortir el Roger, no s'havia adonat que ja havia sortit el Salvadoret, li va dir bon dia i, clar, la dona es va quedar com... Crec que han sortit tres persones d'aquí. Per sort, com que són similars físicament, no em va acabar dient res. Però jo vaig veure l'errada. Va ser bastant... Va ser complicat.
4: Va ser complicat.
5: Però, mira, estem vius.
4: Ben salvat.
5: Sí.
4: Per quants cabells vau estar una setmana
5: clar,
4: a Terrassa?
5: Clar, vam estar una setmaneta a Terrassa per 180 euros.
4: És que clar.
5: Per sort, la dona treballava en un bar nocturn, complicadíssim el bar, perquè hi vam anar, i ens va convidar a begudes.
4: Mira.
5: Està bé. Des d'aquí una salutació.
4: A Tatiana.
5: I res, diverses coses per avui. Volíem fer un programa així curtet, no sabem quan portem. En tot cas, abans de deixar-ho, una salutació per l'Albert.
4: Ep!
5: De la Bressola, que ens escolta.
4: Home.
5: Li dediquem a ell aquest puta Espanya.
4: I ja està.
5: Ja està,
4: res.
5: No, li dediquem amb ell. I aprofitem per fer la promoció de la setmana.
4: Promocionamenta.
5: I és que el dimarts 16 de juny, el pròxim dimarts 16 de juny, a la sala Nautilus, hi tindrem l'actuació de Big Kids, que fan com un punk emo.
4: Són grans.
5: D'Estats Units. No els coneixo, la veritat. Civil War, que són locals, són de Perpinyà. Fan metal. Tampoc els coneixo. I la Cirereta del Pastís, que aquests sí que els coneixo, són de Girona. Tanu. És un espectacle que tu, Marc, no ho has vist. T'ho vaig explicar una miqueta. Els vaig veure a Barcelona farà un anyet o així. És el millor concert que he vist a la meva vida. Són 20 minuts de directe que o ho estimes o ho odies, 100%. Vull dir, s'ha de veure, crec.
4: El nostre públic ho estimarà, o sigui que esteu convidadíssims a anar-hi.
5: 100%, esteu convidats a anar-hi. Cultura catalana, quilòmetre zero d'aquí al costat. I res, ho deixem per aquí, us deixem un petit tastet del que es podrà escoltar a la sala Nautilus el pròxim 16 de juny. Us deixem amb Estels Oposats de Tanu. Adeu!

0: És massa bé!
1: Amb els Marx.
2: Tot el que s'emetrà a continuació està tractat des de la ironia, des de la broma i des del puta espanyisme i el puta França.
1: És ben bé que no us ho podeu prendre de veres i que si ho feu serà tot culpa vostra, no pas culpa nostra.
2: La culpa és vostra.
1: Com tot.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. A Bages, 95.

Esquitxos de clàssica. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Ràdio Arrels, Alenyà, 95.

You seem to be pretty tired. You seem to be worried.

0: el Rosselló, escolteu Ràdio Arrels.
1: El 95.
2: M'agrada fer-te l'amor de matinada. Quan comença a entrar claror per sa finestra.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
2: Ràdio Arrels, a Saragossa, 93.1.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Agnès de l'oficina de turisme Conflent Canigó. Us informo que del diumenge 24 de maig fins al 31 de maig, l'oficina de turisme organitza Azimunt, una setmana esportiva totalment dedicada a les activitats de natura al cor del Conflent. Bicicleta, senderisme, trail, cadascú podrà avançar al seu ritme, però tots en la mateixa direcció. Al programa, diumenge 24 de maig, la ciclo de jour, amb una excursió ciclosportiva, una excursió gravel, un recorregut BTT pels nens, una caminada lúdica, escape del bosc. Del dilluns 25 al divendres 29 de maig, una excursió guiada cada dia. Els dies 30 i 31 de maig, el trail del Conflent. Programa complet i inscripcions sobre www.turisme-canigó.com. No us perdeu aquesta setmana d'animació esportiva al Conflent.
2: Ràdio Arrels. A Forques, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
3: Ràdio Arrels, a Ribes Altes, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Bueno, bueno.

0: Esquitxos de jazz.
1: En un món de flors i pantans, entre pols de 200 diamants, ja no sé si voldré cremar

0: Sortim de casa.
1: Amb l'agenda de Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc Agnès de l'oficina de turisme Conflent-Canigó. Aquest diumenge 24 de maig, l'oficina de turisme Conflent-Canigó us convida a la Ciclo de Jau, una jornada esportiva i festiva al voltant del mític Col de Jau. Hi podreu triar entre diverses activitats per a tots els gustos. Una excursió cicloesportiva de 87 km, 3 colls mítics, paisatges espectaculars. Sortida a les 9 del matí i arribada quan podreu. També podreu participar a una excursió gravel de 34 km, una excursió en BTT en autonomia, un escape del bosc, una excursió a peu tipus Casa del Tresor, una pujada al Col de Jau per carretera reservada durant tot el dia entre Mosset i Roquefort de Sceaux. I al cim hi trobareu un poble d'animacions amb productors locals, professionals del ciclisme, parades de menjar i un bon ambient. Hi haurà un servei de llançadors obligatori a partir de Mosset i d'Axat. Ja que les places són limitades, no tardeu a reservar la vostra participació a l'excursió cicloesportiva o gravel sobre www.turisme-canigó.com.
3: Radio Arrels, a Sant Nazari, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.

enamorats. Va prendre temps per trobar-nos. Ella també estirava.

vam donar un maletí a tots. Però les bosses van fer massa grosses.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Dins el quadre d'Identicat 2026, l'associació Aeronau de Maó proposa el dijous 14 de maig, a partir de 17 hores, a Pesià de la Ribera, la Diada de Castellers de les Colles del Nord, amb els paiagos del Conflent i els castellers del Riberal. Això serà seguit d'una animació per la mainada, una animació musical per la mainada i pels pares i pels altres. Doncs, us esperem nombrosos a Pesià de la Ribera aquest dijous 14 a partir de 17 hores per Identicat 2026.
2: Radio Arrels, a Pollestres, 95.

tinc un cor i el cor un racó reservat per a tu. Duc un tamboret per al duc perquè hi segui Sant Josep.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
3: Ràdio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.

salada, ves pront, més entranyable, eh? És el meu pati bonic, un pèl nou, un pèl antic, passeig del Carme. Quan la lluna va fent ones i al matí trempant-se en gresca i s'apaguen les faroles de la companyia fixa.

0: Sortim de casa.
1: Amb l'agenda de Ràdio Arrels.
0: L'agenda de Ràdio Arrels.
2: Soc Aurélie, del paisatge d'història com Flinkenigú. Aquesta vegada, sense la neu, us proposem de descobrir un dels pobles més bonics de França, Ebol. El dissabte 23 de maig, a les 3 de la tarda, la Martine Boé us guiarà pels carrerons del poble natal de Ludovic Massé. Hi descobrireu un poble típic de l'Alt Conflent. La visita us portarà a l'antiga escola convertida en un gabinet literari i a l'església de Sant Andreu. La reserva és obligatòria ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el paisatge d'història con Flinkenigú.
3: Ràdio Arrels, a Toluges, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels, a Salses, 95.

quan la mort ens cridi el tàlem, creure en la fusta del rem i en la fusta de l'escala, i encindre el foc del pensament que vibra i llegir només un llibre antic, sens dubte, ni enveja ni

aquest moment i aquesta mica de vent i el teu amor transparent com una aigua marina. I encendre el foc del pensament que vibra i llegir només un llibre antic, sens dubte.

moltes mal recau allà mateix, damunt qui no s'ho mereix, és qui més ho pateix. Mil promeses que t'hem partit tant es fems, i resulta que sóc jo qui les ha fet. Si me diu que no pots, t'oferes plans, la distància que mos sobra, la nit em llevant. El meu tatuatge és fet per les teves mans, un pont entre el teu llit i el meu, que se't va trencant. Dormir, beure i pagar lloguer, cobrar l'atur, pagar llum, llàgrimes en cafè. Cap de cantó, un llençol que reflexa en el que vam ser, una novel·la que no avança, un autor que no sap què fer. Una història que no se sap d'on ve, però encara xerren de nosaltres tots aquells carrers, aquelles ciutats, aquell poble de la part forana, el teu secret punt a punt damunt la meva panxa. Creuaven si ja l'enrotlaven bordera a bordera, trobant-se pau sense saber bornera. Follàvem i la mà fa sa bornera, morir tornar a néixer damunt sa dragonera. I tu que te coneixes tan bé no saps que aquest remei que has empleat encara fa més mal. Però demà si vol mos repartim el món i totes les teves males herbes seran ses meves flors. És tan senzill com això, mai podràs matar una llum tancant-la dins lo fosc, és això. Tu estàs feta d'un cel que no s'acabi, que no és per jo. Malgrat de tot, amor i guerra, el món és això. Un silenci que sona molt fort, mil sensacions que fan voltes dins jo. Tires de sa cadena i desapareixes, balles sense música, t'acostes i te desvesteixes.

seen this tonight. Tonight.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Aurélie, del País de Red Història, con Flenkenigú. El divendres 29 de maig, a les 6 de la tarda, el Masriqué acollirà la nostra conferència del mes. L'Yves Escape, historiador especialista de l'època romànica, us proposarà una conferència titulada L'art romànic a Catalunya, origens, evolucions i característiques. Aquesta conferència és organitzada en col·laboració amb l'associació Notre-Dame de Riquet. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arrel d'Història con Flenkenigú.
2: Radio Arrels, al Soler, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Arriba el moment 100% americà a Ràdio Arrels. Ruta 66, amb Pitu Dos Santos.
2: Ruta 66.
3: Aquí comença una edició especial de la Ruta 66. Avui, segona part de l'especial monogràfic dedicat a les versions. És a dir, covers de cançons molt populars a càrrec d'artistes prou coneguts. Però abans de començar amb la primera, us dono la benvinguda i us envio una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Ara sí, vinga, comencem!
4: Ruta 66, versions.

All I Wanna Do Is Make To Love You és un tema original de la banda Heart de l'any 91, de les germanes Wilson. I aquesta és la versió de l'any 2011 a càrrec de la banda de hard rock americana Hailstorm. Continuem amb una de la banda de metal Motley Crue i una composició de l'any 89 titulada Kickstart My Heart. En aquest cas l'interpreta el trio de country music Rascal Flatts.

Stay With Me és el cover que fa Gretchen Wilson d'un dels èxits dels britànics Faces de l'any 71. En aquell moment el cantant era Rod Stewart. Ara ens anem per una banda sonora del 84. Kenny Loggins posava la veu al tema original de Footloose. L'any 2011 sortia el remake. En aquest cas, la veu la posava Blake Shelton.

Runaway, clàssic del rock and roll de Dale Shannon del 61. L'any 99, el californià Gary Allan feia un cover i va formar part del seu tercer àlbum d'estudi. L'any 2010, un dels grans del country, Alan Jackson, editava un recopilatori d'èxits. El doble disc inclou dos temes inèdits. Un d'ells és una versió de Ring of Fire, superèxit del 63 de Johnny Cash.

I Don't Want to Miss a Thing és una composició de Diane Warren que la banda Aerosmith va gravar per la banda sonora del film Armageddon. Aquell mateix any, 1998, el texà Mark Chestnut va fer la versió country que hem escoltat. Més American Music i també per una banda sonora. Red Atkins va rescatar un hit de l'any 80 d'Eddie Rabbit per la pel·lícula del 98 Black Dog, una història de camioners amb Patrick Swayze de protagonista. La cançó porta per títol Driving My Life Away.

L'any 93, en un disc tribut als Eagles, el cantant country Travis Tritt va posar la veu per una composició de Jackson Browne i Glenn Frey. Parlem de Take It Easy. I ara, Crazy Little Thing Called Love, composada per Freddie Mercury per la seva banda, Queen, l'any 79. Tot seguit escoltarem un gir d'aquest tema cap al rockabilly, a càrrec d'un habitual del nostre programa, Dwight Yoakam.

L'any 81, els Rainbow editaven aquest exitós I Surrender amb la veu de Joe Lynn Turner. Ara fa 5 temporades que la banda alemanya Bonfire la va versionar. I per acomiadar aquest especial monogràfic dedicat a les versions o covers, una de Cat Stevens del 67, The Fierce Cuts is the Deepest. Rod Stewart la va versionar, però nosaltres hem triat per tancar el programa d'avui la que va enregistrar l'any 2003 Sheryl Crow. Amb aquesta cançó marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Fins la propera setmana, una salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Fins ara hem escoltat Ruta 66, el moment 100% americà a Radio Arrels, amb Pitu Dos Santos. Escolteu Radio Arrels.
1: Radio Arrels.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Ara tenim el Club del Country amb Rafael Curbi a Ràdio Arrels.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts i benvingudes. Altra volta a una nova edició, la 2026 ja, del Club del Country. Soc Rafael Corbí i avui amb una aturada especial que fem per començar el nostre programa del dia d'avui cap a Irlanda del Nord. Marit i muller, Colm i Caitriona Kirwan. Els hem descobert i ens encanta la música de Kirwan The Band. Són del nord d'Irlanda, però es van trobar i es van enamorar a Nashville, a Tennessee, i després es van casar a la seva Irlanda nativa. Són excel·lents, són una parella que ens aporta bons ritmes musicals i és una alenada d'aire fresc també en el món de la música country. Avui hem començat amb aquest senzill de finals de 2026, de finals de gener de 2026, amb la col·laboració de Clay Walker, que Detours, però havíem de recular fins al 2024, al mes d'agost, per trobar la seva anterior selecció musical, que era aquest tema anomenat It Happens.

Aquest és un senzill publicat el 2024 que pertany amb el seu àlbum que es diu com ells Kirwan, un parell de cançons que van sortir com a senzills d'aquell àlbum editat al setembre del 2024 i que escoltarem. Però abans, deixeu-me dir un parell o tres de coses més sobre aquesta formació que avui ens acompanyarà amb el nostre espai, aquestes tres primeres cançons que escoltarem. Colm i Caitriona Kirwan, com us deien, Kirwan o Kirwan The Band. Amb dos van créixer a Irlanda, a Tyrone i a Down, respectivament. Es van conèixer el 2017 a Nashville, a Tennessee, on s'havien traslladat per separar per seguir les seves carreres en solitari. El seu estil es defineix com una fusió de pop country amb arrels irlandeses, centrat molt sovint en temàtiques de fe, d'esperança, de matrimoni i de família. Van començar a escriure cançons junts el 2018, es van casar el 2020 i van decidir unir forces oficialment com a duet. I com hem dit, el 2024 van llançar el seu primer àlbum d'estudi anomenat Kirwan. I recentment, l'hem sentit en la primera cançó, han col·laborat amb l'estrella del country, en Clay Walker, amb el Detours. S'ha de dir que en Colm és fill de la llegenda del country holandès Dominic Kirwan, que havíem escoltat de fa moltíssims anys, i havia fet gires com a taloner de Don Williams. I la Caitriona, coneguda com a Triona abans, havia guanyat diversos concursos i havia obert concerts per Van Morrison, per John Armstrading o Nathan Carter. Els escoltem amb la darrera cançó que us presentem d'aquesta banda, The Kirwan. Es diu aquesta peça Honeymoon Face i l'escoltem al Club del Country.

Aquesta era la música de Kirwan, el fill i la jove. I què tal si recordem també, ja que és una cosa familiar en el dia d'avui, doncs el pare, en Dominic Kirwan, el que tinguem abandonat des de fa una colla d'anys amb aquest espai als nostres, i això que en el seu moment el havien posat sobretot als anys 90 bastant. Nascut el 5 de juny de 1960 a Omagh, al comtat de Tyrone, eres una de les figures més consolidades de la música country irlandesa, amb una carrera que supera els 35 anys, amb una veu suau i una gran versabilitat, barrejant country, balades romàntiques i música tradicional, que va començar de molt jove com a campió de dansa irlandesa i va formar la seva primera banda l'any 79 de Melody Boys, i que després va començar en solitari a partir del 1985 i després va firmar amb el mateix segell discogràfic com una estrella com era Daniel O'Donnell. Dels seus més de 15 àlbums d'estudi editats, per exemple, escoltarem una cançó, una versió que va fer amb un dels seus treballs discogràfics, concretament aquell Love Without End, Amen, del 1993.

Agafant les cançons, adaptant-les a diferents estils, barrejant conceptes, és el que sempre ha fet Dominic Irwin i això li ha servit per treballar i per triomfar al món de la música. Res, un recordatori que hem volgut fer amb ell, anant-nos una mica més enllà del que seria la música country, tot i que hi ha cançons que sí que ha interpretat al llarg de la seva carrera, com per exemple aquest conegudíssim She Believes in Me.

no és l'únic membre de la família que destaca, perquè si una cosa ha fet en Dominic és transmetre el gen musical als seus fills. Aquí l'hem escoltat amb ell, hem escoltat abans amb en Colm, com hem dit, el cantautor establert a Nashville, membre de la banda Kirwan, però també amb un altre dels fills, en Barry Kirwan, també un nom reconegut a l'escena country local irlandesa, també intèrpret de bateria amb qui Dominic ha col·laborat sovint i que també ha editat diferents àlbums, com per exemple aquell Barry Kirwan Moments el 2017, If I Could Make a Living Out of Loving You.

Va ser un artista que me va encantar en el seu moment, com va debutar el seu primer àlbum, es deia Shiver, l'any 2000, incloent-hi senzills que van triomfar, com el There is Nowhere Arizona When I Think About Angels. Era la música de Jamie O'Neill, una excel·lent intèrpret nascut a Sydney, Austràlia, el 3 de juny del 1968. A poc, la seva estrella va anar caient, va editar més àlbums, òbviament, no només aquell primer, aquell Shiver, sinó també altres àlbums per Mercury Nashville o per Capitol, i a partir del tercer ja en segells discogràfics independents o amb el seu propi segell discogràfic. El 23 de gener de 2026, 3 anys després de l'últim, que era un àlbum de música cristiana, ens ha arribat amb nou material. Gypsum, ella, Jamie O'Neill, ens acompanya amb les cançons que volem recordar d'aquest disc. Recordar-les o presentar-les com aquest Over Nick Mexico, Over New Mexico, que acabeu d'escoltar, o, per exemple, també una cançó que porta el nom de John Deere Leather.

triomfant en diferents cançons al llarg dels anys. En només dos dels seus àlbums van entrar a les llistes americanes, el primer el Shiver i el tercer el Brave, el seu únic per Capitol en Nashville. I els dos números 1 que va tenir va ser precisament amb el seu primer disc, aquells dos temes que abans hem mencionat i el qual en recordarem un. Abans de finalitzar, en la música d'aquesta artista que ens acompanya i que la veritat és que és per mi, i seguint-la al llarg dels anys, realment magnífica, meravellosa, diria jo. 57 anys d'edat i canta com els àngels. I per què no, em direu. Aquesta cançó que escoltarem ara mateix és una peça de country magnífica que du el nom de Ole Heartache.

Camí en Nil, amb el nostre programa del dia d'avui, el Club del Country, recordant les seves noves cançons d'aquest darrer àlbum, editat el gener de 2026, però també donant un cop d'ull al seu debut, aquell primer senzill, aquell There Is No Arizona, número 1 als Estats Units en la música country, senzill de debut, i per tant magnífic els seus 32 anys que tenia a les hores de tard. La cançó de Jamie O'Neill, There Is No Arizona.

Sens dubte que és una de les estrelles del moment, somiadora, vibrant, vintage, però tremendament ressonant i rellevant per a un públic tan ampli com sigui possible. L'Elle Angley està reescrivint les regles del que és assolible per la música country clàssica en temps real i ens ha de fer reflexionar durant les properes setmanes si és l'artista més gran de tota la música country. No és precisament gent com Morgan Wallen, sinó una dona i que té el nom d'Elle Angley. Perquè ho està aconseguint. Aquesta no és només la història d'una cançó, aquest Choosing Texas, que ja hem escoltat diverses vegades, que passa la seva cinquena setmana al número 1 de tota la música amb el llançament d'aquest disc. El Dandelion, el nou treball discogràfic d'aquesta interessantíssima artista que és Elle Angley. El 10 d'abril de 2026 es va publicar amb cançons com aquesta que li dona nom a aquest Dandelion, com els seus èxits al Choosing Texas o l'actual, el tema anomenat Be Her.

Recordem que va debutar amb aquell senzill amb Riley Green anomenat You Look Like You Love Me, que també tenia fortes vibracions de country clàssic i que ara ha aconseguit ja el triple estatus de platí. Vam atribuir, sens dubte, aquest èxit en part a l'estatus ja de Riley Green com a artista de la música country, però mirant enrere, tranquil·lament podria haver estat Ella Langley qui va semblar atractiu a la cançó. Jo crec que sí, eh? Dandelion definitivament no és una obra de pop country contemporani, fins i tot si alguns la caracteritzen com a tal, encara que només sigui per la seva rabiosa popularitat. És el canvi de temps i escenari que Dandelion aconsegueix perfeccionar, allunyant el públic del moment actual com ho fa tota la gran música clàssica, on la nostàlgia plana l'aire i els moments semblen conferir més significat i emoció que qualsevol cosa que el temps pugui evocar. A més, també hem pogut veure que darrerament les coses també li han estat anant molt bé amb aquest artista, perquè els propers premis de la ACM, de l'Acadèmia de Música Country, ha aconseguit 8 nominacions. Miranda Lambert també i Megan Moroney aconseguint 9. Per tant, és el seu futur. Aquesta és una tercera cançó d'aquest disc, d'aquest Dandelion de la Langley, que es diu Loving Life Again.

I, òbviament, no podríem deixar d'escoltar la cançó que és un èxit absolut d'aquest disc, el senzill que es va extreure i que portava el nom de, porta el nom de Choosing Texas. Una cançó que ens ha portat a la Langley, realitzada originalment el 17 d'octubre de 2025 com a senzill d'avançament del seu àlbum Dandelion. Va escriure la cançó al costat de Luke Dick, de Miranda Lambert i de Joy Beth Taylor, produïda al costat de Miranda Lambert i Ben West. També a la mateixa Miranda Lambert i participen les veus addicionals i també la guitarra d'en Tom Bukova. Bé, una cançó que ha arribat al número 1 no només de les llistes de country, sinó de moment 6 setmanes ja al Billboard Hot 100 de qualsevol estil de música. Per això m'emprenya tantíssim que les discogràfiques aquí, en aquest país nostre o el del costat, diguem-li Espanya, ens envien aquesta música i ens posen senzill de música pop. No, senzill de música country i a molt tendre. Ella Langley tanca el nostre programa amb Choosing Texas. Fins la setmana que ve.

Benvinguts, benvingudes a la Connexió Eclèctica. Avui dedicada als amants dels llibres, als autèntics companys de viatge que ens fan més suportable la nostra existència. I comencem amb aquest llibre, This Book is a Movie, una cullerada de literatura per les vostres orelles. Un instrumental dels Spoon, des del disc Girls Can Tell, les noies ho poden explicar millor, del 2001, Spoon.

Amb Ganja Pego, de l'estudi sempre té companyia. Com tu fas, nen? Obrim les orelles al món.

Our aspirations wrap up in books. Les nostres aspiracions embolicades en llibres, amb els Belen Sebastian, des de l'àlbum Dear Catastrophe Waitress del 2003. Continuem amb aquesta connexió literària, literada, amb els Broadcast, l'emissió de 1997. Un tema dedicat als amants dels llibres, Book Lovers.

0: what is it that you want to do?
1: Divendres nit, obren d'orelles, podrem trencar junts tota la música, fins i tot el teu receptor de ràdio.

Book of Lies, el llibre de les mentides, amb The Fall. El Mac Smith, des d'aquell àlbum editat en 1991. El Shift Work, el torn laboral que ens arribava a la connexió eclèctica amb els llibres. I aquests són els Rakes. Amb el seu llibre obert no expliquen gairebé res. Des d'aquest àlbum anomenat Capture Release, Captura i Alliberament 2005, The Rakes. Nothing but that.

contestador automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.

Book of Stories. Cada dia escrivim una nova història amb els drums des del 2010, perdó. I ens seguim aquí a la connexió eclèctica atrapats en un llibre, Pressed in a Book, fent plans sense futur amb els Shins. Des del seu primer disc, Oh Invented World, és el món invertit del 2001, The Shins.

Every day write a book. Cada dia escrivim un mal llibre sense final amb Elvis Costello i els Attractions. Aquest és el tema extret del disc Punch the Clock. Donant un cop de puny al rellotge, avancem aquí a la connexió eclèctica. Aquest tema és del 1983. I uns anys abans, al 1977, els Talking Heads vull dir, van llegir el llibre The Book I Read. Aquest és el llibre que va inspirar aquest tema entusiasta amb els Talking Heads, els caps parlants 77.

Good Book, Ezra Furman. Un bon llibre recomanat per aquest autor, el Ezra Furman, vull dir, des de la banda sonora del film Sex Education del 2020. I ara sí. Aquests són els Heptones, que abans ens s'han relliscat i s'han marxat, i ara tornen amb el seu Book of Rules, el llibre d'instruccions, el que ens marca tota la vida des de l'escola, tota una vida amb els Heptones des de 1973.

0: Sintonitzes la connexió eclèctica a la cara oculta de la freqüència modulada.
1: I feel just like an open book.

postcards don't feel the same. Filling pages one by one in the warmth of other suns. Open Book, el meu amic José González explica les memòries de la nostra infantesa des de l'àlbum Vestiges and Claws, les vestigis i les urpes del 2015. I seguidament Paul Weller també dedica aquest tema als llibres, books, autèntics significats, és el seu àlbum The True Meanings, editat el 2018. Paul Weller, books.

The Book of Love. El llibre de l'amor és llarg i avorrit. Segons la Stephen Merritt, el vocalista de Magnetic Fields. Però és molt interessant quan ho llegeixen aquelles persones que estimem, com la Tracy Tracy Thorn, la vocalista de Everything But the Girl, 8 anys després de l'original Book of Love, el va versionar el 2007 amb el seu àlbum Out of the Woods, allà fora el bosc, amb Tracy Thorn.

Book of Bringing de Brenda Banhart. Abans de tancar la connexió eclèctica, ens refugiem als llibres. Aquest tema instrumental composat per el de Brenda Banhart al 2020. I aquí tanquem la connexió. La vida és efímera, però hi ha moments incombustibles. Aquest és el llibre dels dies, Book of Days. Amb la irlandesa Enya tanquem aquesta connexió. Un tema de 1991. Hi ha més temps que vida. Bona nit i bona sort. Be good.

0: Rosselló, Vallespir, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Per

0: Radio Arrels. A Vives, 88.2.
1: Jo no estic molt a pur, ni l'avui, però demà.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'esquerra s'ha acabat el vodka i no sap què fer i quin desespero. Calen diners per reposar més aiguardent. S'ha venut l'abric de pana i la bufana.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.